comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

me'n record dels dies que coïen mal de la sona mengual. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vespre, a les 7.

mirava amb escargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien sol en el foc a punt de cuinar-los. Pobres que

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
7: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
8: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
7: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
8: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
7: El teu gest ho canvia tot.
8: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
7: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Tornem a trobar-nos després d'uns mesos de descans, unes setmanes, un mes de descans. Tornem a la ràdio, a casa nostra. Espero que vosaltres també estigueu a l'altre costat i junts puguem començar aquesta nova temporada de nou, després d'aquest calorós estiu amb aquestes temperatures altes, però que ens ha fet també desconnectar de totes les obligacions i no obligacions que al final tots tenim, no? En qualsevol cas, l'estiu és una de les èpoques més esperada, més desitjada, que rebem, tot i que tinguem aquestes temperatures tan altes, doncs amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i serveix per descansar, oi, Miquel? Miquel, bon dia!
2: Què tal? Molt bon dia, Núria!
1: Hola, hola!
2: Com estàs? Quant de temps?
1: Quant de temps, amigo?
2: Ja estem aquí de nou.
1: Ja estem aquí, ja hem fet el descans de l'estiu. Allò que semblava que no s'acabaria mai, que, uau, dius, 4 setmanes per endavant, tota una vida.
2: Sí, un viatge molt llarg i al final tornem a estar aquí.
1: I al final,
2: a punt de partida.
1: Bo, i és important, tornar a estar aquí, perquè déu-n'hi-do també amb la quantitat de coses que passen al món, no? I també quan agafem el cotxe i viatgem, tu que has viatjat molt aquest estiu, segurament que t'has trobat accidents a la carretera, per això dic, tornar també és important, no? Estar aquí un altre cop i d'alguna manera retomar nostres rutines, que diuen que això és molt bo. No sé jo, Miquel, tu què dius?
2: Jo ja tenia ganes, la veritat.
1: Sí?
2: Jo ja tenia ganes
1: no
2: de tornar,
1: crec.
2: En certa manera.
1: Sí?
2: Sí, de tornar sobretot a la rutina.
1: A la
2: rutina. Sí. Uh-huh. No sé si a tu et passa el mateix, que arriba un punt que dius, ja en tinc prou.
1: Jo ja estava tan a gustito.
2: Sí?
1: Mira que abans sí que me'n passava, eh? Quan tenia la teva edat sí que em passava això, que tenia moltes ganes de tornar. Però vas fent gran i dius, a mi ritmo, a mi m'agrada mi ritmo, i a mi ritmo és, jo m'aixeco quan el cos es desperta, sense despertador, quan quiere el cuerpo, m'aixeco, esmorzo el meu cafè amb llet i em poso a llegir.
2: És a dir, per tu les vacances és com un cap de setmana etern, no?
1: Sí,
2: llarg,
1: llarg.
2: Molts dies.
1: Sí. I a més, com que fa caloreta, doncs pots aprofitar també les terrasses, no? Per
2: bueno,
1: sortir.
2: No parlis de la caloreta, que abans parlàvem, abans d'entrar a l'antena, d'aquestes temperatures tan
1: extremes,
2: elevades,
1: sí.
2: Que aquesta setmana entrem també en aquesta posada,
1: un altre cop
2: de temperatures.
1: Cop, que diuen que sí. De 38 a 40. Sí, però és veritat que a primera hora, a les 9, 9:30, surts al balcó i pots estar una estoneta, un parell d'hores. Després ja t'has de ficar cap a dins, perquè clar, és el que diem, no? Però està bé això de relaxar-se, i després ja si surts i marxes d'aquí cap allà, doncs encara millor, no? Perquè sí que és veritat que la calor, estant de vacances, es porta d'una altra manera que treballant, no?
2: La veritat és que sí, sí.
1: Bueno, tu has
2: estat... Sobretot si estàs a casa i acondicionat.
1: No? Ja, home, això és el millor. Tu que aquest any has provat això, què tal?
2: Molt bé, la veritat és que no volia sortir de casa.
1: És que és això, és el que passa, no? Sobretot aquelles primeres 2 setmanes de l'agost, que van ser duríssimes,
2: molt dures,
1: perquè
2: molt dures.
1: Sí, portàvem temperatures de 38, 39, i a més, el pitjor, perquè per mi la calor cap al migdia, per mi és lo normal, no? Per mi el que ja no m'agrada o no és tan normal és les nits a 25, 26 i 27 graus. Això no m'agrada gens.
2: Aquestes nits tropicals o tòrrides, no?
1: Sí, molt tropicals, sí. La veritat és que això se m'ha fet a mi... Ostres, menys mal que em van arreglar l'aire condicionat, que tenia un espatllat, i he pogut passar el mes d'agost molt bé, molt més que el mes de juliol, que el juliol no tenia aquest aire condicionat, i ho he notat molt a l'agost. Ara també s'ha notat molt a la factura de la llum d'aquest mes.
2: Clar.
1: El tacatà ha estat impressionant. Vull dir que ara tenim a l'hivern amb el gas, amb la calefacció, que anirem tots... Al final hi ha una nova normativa que haurem de posar tot elèctric, no? Diuen?
2: Molt probable.
1: El 2030 em sembla que...
2: Aquesta és la intenció.
1: Aquesta és la intenció. Llavors, és igual, tindrem a l'hivern el sablazo de la luz o del gas i a l'estiu el sablazo de l'aire condicionat. I és que al final ens tenen collats per tots els costats.
2: No parlem dels carburants també, que
1: això ha estat...
2: preus rècord aquest estiu, a més... concretament en període de vacances.
1: Tu sí, saps de primeríssima mano.
2: Bueno, clar, quan viatges i viatges amb el cotxe i has de posar benzina o dièsel, en aquest cas dièsel, que és el vehicle que porto, increïble
1: els abans preus. El dièsel era el més econòmic, ara està per sobre de la gasolina.
2: Sí, sí, sí, com 20 o 30 cèntims per sobre de benzina. Sí,
1: a més a més, Miquel, diuen, és que la guerra. Portem ja quants anys en guerra? Portem molts anys en guerra. Vull dir que excuses com aquesta ja no serveixen per pujar, per apujar el combustible. A més, ho fan el mes de juliol i agost, sobretot a l'agost, que saben perfectament que és quan la gent ha d'agafar el cotxe per desplaçar-se.
2: Sí, perquè des d'ahir tenim aquesta rebaixa d'entre 10 i 20 cèntims per litre. De...
1: Clar, que això ja es nota.
2: Sí, sí, sí. Que, bueno, és una... Però ens han... es retalla una mica, en certa,
1: una
2: manera,
1: mica.
2: En certa manera, el preu del combustible.
1: Però ens han deixat tot l'estiu amb aquesta pujada brutal del combustible, perquè... passes por caja.
2: Sí, prop de, bueno, molt, molt a prop dels 2 euros per litre de dièsel i la benzina per 1,60 o 1,70, depèn també les marques o
1: clar,
2: aquelles bencineres, no? Depèn a on acostumis a posar aquest tipus de carburant. Però sí, sí, preus impressionants... en la benzina. Jo crec que sortia més a compte agafar
1: un vuelo, no?
2: Un avió, agafar un vol, sí, per traslladar-se
1: a on sigui,
2: a algun dels indrets que tinguessis pensat per aquestes vacances, perquè el cotxe realment era un pal passar per la bencinera a omplir el dipòsit.
1: Sí, estem parlant de que potser un viatge llarg, no sé, Andalusia, Galícia, estem parlant de 200-250 euros, no?
2: Doncs sí, mira, jo m'han sortit més o menys aproximadament uns 500 euros en preu de carburant, sí. Sí, sí, viatges de 1.000 i pico quilòmetres.
1: Has fet dos viatges llargs,
2: sí,
1: i
2: dos viatges
1: has,
2: llargs,
1: has fet els càlculs, sí, i al voltant de 500 euros. Clar, aquí no tens ni el menjar,
2: no,
1: ni
2: no,
1: el sopar, ni l'esmorzar, no, res, no, gasolina.
2: Només gasoil, en aquest cas només gasoil.
1: De veritat que és molt trist tot això, que patim els usuaris a tots els nivells. Vull dir, és que ens prenen el pèl.
2: Bueno,
1: de quina manera?
2: El transport està molt rebotat perquè...
1: Clar, home,
2: ho diràs. Haver de pagar aquests imports és impressionant. Sí, o sigui, per una persona que és autònoma, que s'està dedicant al transport i que ha de pagar, en aquest cas ja no parlem d'aquesta quantitat, que estem parlant de 1.000 euros inclús.
1: Sí,
2: un transportista,
1: sí, sí, sí, sí,
2: ha de posar,
1: clar,
2: en un dipòsit, a lo millor es gasta 1.000 i pico d'euros en omplir un dipòsit.
1: Clar. I després tot això també repercuteix a l'hora de comprar, no? Diuen que ara al setembre i a l'octubre també la cistella de la compra pujarà moltíssim degut a tot això que estem patint. No sé, mira, de veritat que... al final, és el que diem sempre, lo comido por lo servido, no? Treballem, ens paguen i nosaltres paguem. I si pots fer vacances, ja te puedes dar con un clavo en los dientes, no? Si no, ni eso. Hi ha molta gent que no ha pogut fer vacances aquest any, molta gent que s'ha quedat al poble i molta gent que porta molt de temps sense fer vacances. Perquè, és veritat, la gasolina, la cistella de la compra, la llum... el gas, els carburants, és que és tot, al final és tot.
2: Es fa dur, sí, sí, l'economia, la veritat, és que apreta i no està la cosa...
1: per tirar coets,
2: no,
1: la veritat és que no.
2: No està molt potable com per fer moltes escapades o moltes sortides o molts plans, no? La veritat és que sí.
1: De totes maneres, Miquel, les vacances bé, no?
2: Sí, les vacances bé, hem pogut descansar, hem pogut desconnectar, veure família i carregar piles... i se'n tornem i comencem curs com els nens,
1: com els nens, sí, que començaran
2: sense vaga, perquè els nens comencen la setmana que ve, dia 8, però no saben si en
1: començaran vaga, o no començaran.
2: O no hi haurà vaga, també perquè hi ha està vaga. El sector educatiu...
1: Està mogut. I també el sanitari. El sanitari també estan plantejant-se fent vaga d'aquí pocs dies. Estarem informats, anirem explicant la jugada. Avui acabem de començar. Avui també doncs, hem començat... doncs amb alguna dificultat tècnica quan tornem de vacances, de vegades els ordinadors estan una mica allò adormits o de descans i s'han relaxat
2: tants dies apagats,
1: clar, s'han relaxat
2: quan tornen a,
1: i aquest
2: a
1: matí
2: en marxa els hi costa una mica,
1: no volien, ens ha costat una mica, però bueno, aquí estem ja de nou, el Miquel Zafra, la Núria Catxan.
2: Tu què tal les teves vacances?
1: No? Bé, Miquel, bé,
2: sí?
1: Bé, sí,
2: has pogut descansar?
1: He pogut descansar, he llegit molt.
2: Bueno, i el tema de l'eclipse què?
1: Ai, l'eclipse. Mira, el vaig veure, sí.
2: El dia 12 va ser com un antes i un després, no?
1: Doncs mira, jo ja havia tirat la tovallola perquè no trobava les ulleres i ho tenia molt clar, sense ulleres no miraria res. No seré negacionista i sobretot si m'afecta directament a la vista, i pensava, mira, no veurem res, ja ho veurem al telediari, a les notícies o on sigui. I com que estava a Tarragona en un hotel, ens van deixar, van fer l'habitació, i quan vam arribar a esmorzar van veure que ens van deixar allà sobre la taula, sobre el llit, dues ulleres per veure l'eclipsi aquell mateix dia.
2: Quin detall, clar, perquè el tema
1: detall,
2: de les ulleres estaven superbuscades, bueno, esgotades a tot arreu.
1: Sí, aquí a la farmàcia, a la Balcells, vam parlar amb la Carme perquè ens guardessi alguna, i em va dir, estan esgotades, he demanat més però no n'hi han. Vull dir que sí, era molt difícil trobar les ulleres. Jo havia desistit, dic, mira, pues no lo veremos i ja està, no passa nada. I ens van deixar aquell detall sobre el llit, i fixat, des del balcó, que era una tercera planta, estàvem molt amunt, llavors vam poder veure des de la mateixa habitació el...
2: Bueno, escolta'm, tot això,
1: un luxe.
2: Una privilegiada, eh?
1: Sí,
2: de
1: la veritat.
2: Des de l'habitació veure...
1: Des
2: aquest fenomen.
1: De pensar que no veuríem res...
2: Això sense buscar-ho.
1: Sense buscar-ho, perquè a més ens van explicar que on estàvem nosaltres no es veia, perquè el sol es ficava abans per la muntanya i hauríem de desplaçar-nos a un altre lloc, un altre poble de Tarragona, que per cert ens van dir, està tot saturat.
2: Hi havia pobles que havien penjat el cartell de completo,
1: sí,
2: allò
1: sí,
2: pràcticament
1: la policia no deixava
2: entrar al poble.
1: Sí, la policia sí. No deixava entrar. Va ser una mica allò, l'autopista va rotar, vull dir, una mica caos. I jo, nosaltres el vam veure tan a gustito allà a l'habitació, després vam sortir a donar una volta i tal, però sí, a l'eclipse el vam veure molt bé. I clar, curiós, no deixa de ser curiós. Jo no és el primer eclipse que veig, però mira, aquest se li ha donat molt bombo, i el dia 28, la setmana passada,
2: la lluna.
1: Sí, aquest no s'ha
2: fet. Aquest va ser de matinada, això clar. Ja per la gent que va aguantar o que es va despertar per veure aquest fenomen. Jo no el vaig veure, tampoc el de lluna,
1: el de sol sí
2: que el vaig veure també de retruc, en certa manera, perquè tampoc era buscat, però venia d'una ruta i aprofitant la tornada que passava per aquestes terres de l'Ebre, Tarragona, i que era el punt allò més o menys clau, vaig parar en aquell moment de l'eclipse per veure aquest fenomen, i després vaig continuar ruta. O sigui, va ser allò aprofitar el moment i la ruta que estava fent per veure aquest fenomen. Però hem tingut... Bueno, tinc moltes ganes de parlar amb el Miqui, que el Miqui, justament aquell dia, m'envia una foto, el Miqui Barba, al costat de Brian May, el guitarrista de Queen, tots dos, allò abraçats, i dic, Miqui, què fas amb aquest home? Jo sé que el Brian May és astrofísic,
1: sí.
2: Ja sabia que ell, de fet, va haver de deixar la carrera que estava estudiant
1: per la música,
2: sí, per tot el fenomen de la banda Queen, quan van començar allò a...
1: Això ens ho explicarà ell, eh?
2: Ell ens ho explicarà, sí, però jo ja sabia que Brian May era astrofísic perquè, i a més va acabar la seva llicenciatura, o es va fer doctor honoris causa d'aquests que al final els acaben fent com un reconeixement, no? Més enllà de la carrera en si, perquè havia estat amb un observatori a La Palma, a l'Observatori de La Palma, i allà ens havien dit que el Brian May era un habitual, que acostumava a anar molt sovint allà a veure fenòmens i a estudiar i a documentar-se de coses, no? De nivell de la seva passió, que és l'astrofísica. I jo sabia que ella era una experta en això i, bueno, molt curiós, es veu que estava, en aquest cas, va canviar, a més molt, de manera molt sàvia, no? Perquè el Mickey estava en un dels punts calents per veure perfectament aquest fenomen, que era Teruel, i allà on està el Mickey, molt a prop de Torrijas, tenen un observatori, i es va desplaçar Brian May en aquell observatori per veure aquest fenomen, no?
1: Sí, sí, el Mickey ens va enviar la foto, segurament que mig Montornès, que segurament sabran que va estar amb aquest gran de la música i segurament ens explicarà coses curioses quan arribi, que suposo que encara estarà a Torrijas, dic jo, perquè encara em sembla que li queden uns quants dies de vacances. Però sí, sí, jo justament pel matí vaig també escoltar aquesta notícia de que el Brian May es desplaçava i anava cap a Teruel i tal, i per la tarda el Mickey m'envia també aquesta fotografia, em vaig quedar, dic, ostres, mira, casualidades de la vida, no? I sí, sí, li va tocar a ell, ja ens explicarà més detalls. I res, ha passat el mes, al final, molt ràpid, com diu el Miquel, molt ràpid, i ja estem aquí. I nosaltres ara encara ens passarà aquest mes de setembre més ràpid, perquè
2: anem cap a la festa major, eh?
1: Clar, anem cap a la festa major.
2: També, sí, escalfant motors, que també hem gaudit d'aquestes festes majors d'altres pobles de la comarca.
1: Això mateix, que han estat les de Granollers, els blancs i els blaus, han estat de Vallromanes, i ara ens toca a nosaltres, a Montornès. Montornès és la darrera festa, també Sant Fos,
2: Martorelles.
1: I seguim i sumem i acabarà l'estiu, i d'aquí no res estarem parlant de torrons, però abans festa major, sisplau. I justament, doncs, d'això parlarem una estoneta a continuació, però jo crec que val la pena que comencem amb una mica de música, no? Perquè els seguidors, els oients de les mañanes diran, mira, ja han arribat els de la ràdio, s'ha acabat la música, eh? I ara molts que diran, ja no hi ha música. Doncs va, una mica, eh?
2: Doncs vinga, va.
1: Molt
2: bon
1: dia.
2: Has escollit un grup que ha sonat molt aquest estiu.
1: Mira, és la musiqueta que vam triar per la falca d'aquest estiu, de les mañanes. A mi m'agrada molt i crec que, per què no, començar amb ells i recordar que, ostres, quan s'acaba el diumenge és un drama, però hem de fer que no sigui un drama, perquè si no la vida seria molt trista. Són els Catarres i Diumenge sense drames.
3: Hem de fer-se

0: Los días que vendrán.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Nosaltres ens endinsem dins, i valga la redundància, del programa de les activitats que començaran el proper 7 de setembre i s'allargaran fins a diumenge 27. Hi haurà propostes culturals, festives, esportives, de tota mena. Els actes centrals començaran dijous 17 de setembre, així que per primera vegada el festiu local serà divendres en compte de dilluns. I és que Montornès ja ho té tot preparat per celebrar la Festa Major de 2026. Enguany, la comissió de festes, formada per representants d'entitats professionals municipals, ha desplegat gairebé 60 activitats culturals, festives i esportives. I ja sabeu, aquests dies doncs, tenim ja la sort de tenir el programa a casa. Durant els darrers dies d'agost s'han anat repartint i tothom suposo que té ja aquest programa. Si no podeu anar a buscar-ho, a l'Ajuntament trobareu. Però s'han fet bústies per tot el poble. I la gran novetat d'enguany de la nostra Festa Major és que ha canviat el dia festiu. De dilluns a divendres. Això vol dir que els actes centrals començaran el dia 17 i s'allargaran fins al dia 20, que és diumenge. Dilluns no hi haurà cap activitat. Com a tret d'inici es manté el fotocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès, el pregó, que anirà a càrrec del montornesenc Miguel Santiago de l'Ollo, el noi que va crear aquestes postals a la ciutat, i serà la novetat que canvia d'ubicació, perquè aquest pregó serà a la Pau Picasso. Hi ha una altra de les activitats importants de la Festa Major que ha aconseguit fer-se un foradet, que és el Sarau. El Sarau per Festa Major, que ja des de l'any passat organitza el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, que impulsa aquesta proposta, que se celebra dissabte dia 19 al Parc dels Gegants. Hi participen diversos establiments amb la venda de begudes, plats i també tapes. El Parc dels Gegants es tornarà a convertir en l'espai gastronòmic per excel·lència de la Festa Major amb la segona edició del Sarau. Enguany tindrà lloc dissabte 19 de setembre a partir de les 12 i fins les 6 de la tarda, un cop finalitzi el concert programat allà al mateix recinte. Bé, dir que la gran novetat d'aquesta edició del Sarau serà la venda unificada de tíquets amb una guingueta exclusiva a l'entrada del parc. Es podran comprar de manera anticipada el mateix dia a partir de les 10 i també durant l'esdeveniment. Es recomana, això sí, portar-hi el got reutilitzable de casa per estalviar diners i no generar masses residus. Aquest esdeveniment, que ja sabeu que consisteix en menjar al carrer, allà al Parc dels Gegants, compartir germanor amb veïns i veïnes, acabarà amb un concert amb el Tapeo Sound System, que són un grup que doncs, versionen cançons que són molt estimats a Montornès, que hi han vingut moltes vegades i que ens faran passar una tarda meravellosa a les 4 de la tarda d'aquest dissabte 19 de setembre. I deixant una mica de costat la festa, que la deixem lo justo, perquè divendres tenim convidada a les 10 i mitja a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, per parlar de totes les novetats de Festa Major d'enguany i també per parlar dels punts forts de la festa. Bé, deixant de costat la Festa Major, anem a recordar altres qüestions com aquestes noves formacions dins el programa Les Entitats al Dia, i és que aquesta tardor s'oferirà una sessió informativa sobre seguretat alimentària i l'abordatge de les violències masclistes. També hi haurà dues trobades més enfocades cap a la correcta gestió econòmica d'una associació. És la desena edició del programa Les Entitats al Dia i torna a posar-se en marxa amb tres formacions adreçades a les entitats i associacions del municipi. Totes es desenvoluparan de manera presencial a l'hotel d'entitat situat al carrer Blas Infante, número 7. En parlarem de totes aquestes activitats més endavant. Avui una pincellada. Una pincellada també per recordar les inscripcions per al primer trimestre dels cursos de català per persones adultes. El període d'inscripcions comença el 14 de setembre i les persones que necessitin demanar una nova prova de nivell ho podran fer de l'1 al 4. Avui és 2, demà és 3 i fins al divendres 4 teniu oportunitat de demanar aquesta prova. Demà ens visita la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès a les 10:30 i ens donarà detalls. I hem tornat de vacances i ens hem trobat amb la sorpresa de la tancada del tancament del Frankfurt Vélez. Després de gairebé 3 dècades, els propietaris han abaixat la persiana. Avui hem tornat a la ràdio i ens hem trobat aquesta persiana abaixada ja amb un cartell de se vende o se alquila o què posa, Miquel, al cartell?
1: No sé, és de les finques que no sé en aquest cas si està a la venda, si està en lloguer, com tu dius, no ho sé, però a mi m'ha sorprès molt veure aquest matí aquestes persianes a baix i no veure el Jesús a la porta com veia cada dia.
0: Ahà. Doncs jo ho vaig veure a les xarxes socials durant aquesta darrera setmana i també ha estat una sorpresa. Els propietaris han abaixat la persiana aquest estiu per motius personals. El popular Frankfurt Vélez ha tancat després de 29 anys d'activitat. El Jesús i l'Àngela, els que regien aquest establiment, han decidit abaixar la persiana per motius personals. Durant 29 anys, exactament, han estat molt feliços lluitant junts per aquest negoci. A vegades la vida canvia d'un dia per a l'altre i s'han de replantejar el camí. Han tancat després d'aquesta etapa i ara comença una altra etapa. El Jesús i l'Àngela volen agrair el suport a la seva clientela durant tots aquests anys. No poden marxar sense dir gràcies de tot cor i que doncs s'han sentit molt estimats. El Frankfurt Vélez, que està aquí davant la ràdio, està situat a l'Avinguda de Catalunya, el número 29. Han estat durant anys un punt de trobada i un establiment implicat en les activitats que se realitzen al poble. Entre d'altres, han participat en actes amb les penyes, la xarangada dels Bartomeus, el bravatur dels Perantons. També han col·laborat amb el programa del voluntariat per la llengua, del Consorci per la normalització lingüística, promovent l'ús del català i en tot allò que se'ls ha demanat. El Jesús i l'Àngela, doncs, per qüestions personals, han decidit tancar el seu negoci i des d'aquí, des de la ràdio, també volem desitjar-los molta sort, una abraçada molt forta. Gràcies per tot aquest temps que heu dedicat a la gent del poble i jo no descarto la possibilitat de que ens visitin aquí a les mañanes el Jesús i l'Àngela, que vinguin i que estiguin una estoneta amb nosaltres explicant el que vulguin, però parlant de la seva experiència al món de la restauració durant 3 dècades, que això és difícil, molt difícil d'arribar-hi, i més amb aquest temps que corre. Doncs des d'aquí, una abraçada ben forta a aquest matrimoni, al Jesús i a l'Àngela, i molta sort en aquesta nova aventura que comença per ells, oi?
1: Molts ànims i una abraçada molt forta per tota la família.
0: Doncs ja arribem al punt quan són les 10 del matí i 36 minuts que he d'explicar que avui és el Dia Global de la Adquisició del Talent. I és que el primer dimecres de setembre se celebra aquest dia. En un món que evoluciona ràpidament, la gestió del talent ha esdevingut una pedra angular per a l'èxit i per a les organitzacions. Cada any, el Dia Global de l'Adquisició del Talent celebra la importància d'identificar, d'atreure i de retenir els millors talents de totes les indústries. També us haig de dir que és el Dia Internacional de la Criança Respetuosa i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Avui, 2 de setembre, és el sant de Raquel, Almaquio, Licinio, Ingrid i Beltrán. Felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia meravellós. Avui us diré que és l'aniversari de la Salma Hayek, l'actriu mexicana, celebra el seu aniversari, 60 anys. Lennox Lewis, boxeador britànic, 61 anys. I Keanu Reeves, l'actor canadens, que va néixer al Líban, avui està d'aniversari i compleix 62 anys. Felicitats a tots ells, a totes les persones que potser no són Salma, ni Lennox, ni Keanu, però també estan de celebració d'aniversari, no? Que avui en dia és important això de celebrar. Jo crec que hem de celebrar tot a la vida, perquè de vegades és difícil, no? No sabem mai quan marxarem. Llavors, avui, Maria Luisa, felicitats. I Esther Molina, Monteix, l'Esther, felicitats. També la Maria Tortosa, felicitats, que tingueu un meravellós dia i que gaudiu molt del vostre dia. Nosaltres des d'aquí volem, com sempre, desitjar-vos un dia meravellós. Nosaltres avancem en aquest matí de dimecres, que avui no és dilluns, eh? Avui ho portem amb una altra estela, perquè avui és dimecres, estem ja a meitat de setmana, com aquell que no vol la cosa, i per què no? Escolta, la Madonna, l'en recordeu? Com oblidar la gran diva? Encara està en actiu, i té uns quants anys també, Madonna. Doncs vinga, una estoneta de Madonna.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Doncs atenció, perquè avui, tot i que el Miquel i jo hem estat parlant una gran estona, encara ens queden temes que tractar, sobretot d'àmbit més global. Sí que avui escoltarem a l'Alejandra de Martino, és la nostra astròloga, i parlarem amb ella de les fortaleses de los horóscopos. Qui són aquells horòscops o quines són les seves fortaleses que destaquen? Doncs avui, sobre la taula, astrologia. I una mica més tard, cap a les 11:30, hem convidat a la Yasone Sánchez, que ens parla del Reiki com a alternativa per millorar o estabilitzar les nostres emocions, el nostre cos. De quina manera podem nosaltres mateixos aplicar-nos Reiki i per què serveix. Hem parlat moltes vegades del Reiki, però és una teràpia alternativa que funciona fins i tot a molts hospitals. Per això val la pena, doncs, fer un esforç i intentar aprofitar-la, perquè tots podem fer Reiki. Bé, aquestes són algunes de les qüestions que us portem avui, primer dia després de l'estiu, aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I ara anem, com sempre, a la informació de servei. Connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 32 graus a Sabadell i 31 a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui continuarem amb temps estable, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui a Montornès, és la Farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93572-1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074, Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

Bé, com dèiem, en l'àmbit més global, aquest estiu ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, que diuen les dades. El Meteocat ha indicat que s'han registrat temperatures de 40 graus, a més, durant 20 dies continuats, i a Barcelona s'han viscut 59 nits tòrrides. A l'estiu meteorològic de 2026, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost, ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons han revelat el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. La temperatura mitjana del país ha estat 3 graus superior respecte a la registrada entre el 91 i el 2020, a més del 80% del territori català. Al Pirineu Occidental, a la Plana de Vic i punts de l'interior, la temperatura mitjana ha superat 4 graus. S'ha superat els rècords de calor dels estius de 2003, 2022 i 2025, que fins ara eren els més tòrrids. Doncs aquest 2026 encara més. I és que a l'estiu ha deixat més de 5.200 morts per calor, per onada de calor, tot un rècord històric a Espanya. A l'estiu de 2026 ja és el que més mortalitat estimada per calor ha acumulat a la sèrie històrica. Segons el sistema Momo, elaborat per l'Institut de Salut Carles III, el 16 de maig al 30 d'agost, des del 16 de maig fins al 30 d'agost, encara queda tot el setembre per saber, però s'han registrat a Espanya 5.232 morts que estan atribuïdes a les altes temperatures. Com hem dit, encara queda tot el mes de setembre. Mai no s'havia aconseguit una xifra com aquesta. Des de 2015, any en què van començar a fer registres fins ara de les persones que morien degudes o degut a la calor, doncs a l'estiu amb més mortalitat per calor havia estat el del 2022 amb 4.789 morts. Darrere havia el 2025 amb 3.832 morts i el del 23 amb 3.035. Però aquest ha superat totes les estadístiques, aquest 2026, amb 5.232 morts. I res, l'atur, canviant de tema i deixant la calor de costat, l'atur torna a créixer a l'agost per la finalització dels contractes d'oci i lleure de l'estiu. Baixen les afiliacions a la Seguretat Social i Catalunya suma 329.468 més parats que al juliol. Catalunya ha tancat a l'agost amb prop de 15.000 parats més que el mes anterior per la finalització dels contractes de temporada d'estiu. Aquesta data suposa un augment del 4,63% respecte al juliol i consten registrades com a parades 329.468 persones. Doncs déu-n'hi-do la pujada a Catalunya. Hem de dir que és la comunitat autònoma on més ha pujat a l'atur, 14.694 persones, seguida de lluny de Madrid amb 6.881 i la Comunitat Valenciana a 5.000

0: molta mirada en temes doncs, que tots coneixem com les temperatures, la calor i també l'atur. Tot i que l'estrella de totes les notícies ha estat la pujada del combustible durant els mesos d'estiu. Bé, deixem l'actualitat i ens centrem de nou en tot allò que fa referència al nostre poble i amb nosaltres mateixos, a Montornès.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Silenci, sisplau.
5: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Ràdio Montornès.
3: La nostra companya Mireia Toledo ens ha deixat aquesta informació que fa referència al Centre Juvenil Espuny, que ha estat obert durant el mes d'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'han ampliat l'oferta d'activitats i s'han contractat monitors i monitores a través de la Fundació Rei Recursos Educatius per la Infància en Risc. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, ha informat que durant aquestes setmanes el jovent que s'ha apropat a l'equipament ha estat divers, tant per realitzar activitats lúdiques com educatives.
4: L'Espunic s'ha convertit doncs, en un espai de trobada per tots aquells joves que durant el mes d'agost doncs, han pogut viure l'estiu aquí a Montornès, ha sigut un refugi climàtic, han tingut oportunitat per fer doncs, activitats de lleure, activitats més dirigides a l'hora de jocs de taula que compleixen unes normes i uns requisits, però també jocs de ping-pong, però també ha sigut molt interessant perquè hem tingut adolescents o joves que s'han vinculat a l'hora de fer tasques educatives, a portar deures, a fer estudis previs doncs, a una selectivitat que pugui haver-hi ara al setembre, a incorporacions de cicles formatius i que fan proves d'accés, i la veritat que ha estat molt interessant trobar doncs, aquesta barreja de joves que han utilitzat l'Espunic.
3: De la Rosa ha valorat molt positivament haver pogut tenir l'equipament obert perquè, segons ha dit, és una manera de continuar fent xarxa entre els nois i noies i oferir un espai a aquells joves que no marxen del poble durant l'estiu.
4: No tots els joves tenim l'oportunitat potser de sortir fora del municipi durant els mesos d'estiu i tenir aquests espais de referència doncs ja no només que et fan tenir aquest sentiment de pertinença amb el municipi, sinó que et vincula directament amb propostes alienes al que és el centre, però que estan molt vinculades també, i això doncs genera aquesta xarxa, no? aquest múscul. Aleshores, per nosaltres, aquests petits vincles i aquestes petites situacions quotidianes que es generen a l'equipament, per nosaltres són de valorar molt positivament.
3: La subvenció de la Diputació, a més de la obertura de l'Espunic a l'agost, també ha permès complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com ara més sortides als parcs aquàtics i activitats noves, com un taller de primers auxilis o una setmana d'acampaments.
4: També s'han ampliat totes aquelles activitats que van sortir de l'Assemblea Cosmos que estaven vinculades a l'estiu jove. El que s'ha fet ha sigut com una duplicitat i una millora de qualitat en aquestes activitats. En quin sentit aquesta millora de qualitat? Doncs havia una de les propostes que va sortir que era fer una acampada a Masferrer. Nosaltres l'hem revertit en uns campaments on els adolescents han marxat durant 5 dies.
3: Doncs després de l'estiu, el Centre Juvenil Espunic recupera el seu horari habitual.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Let's go surfing now,
1: everybody's learning now. Come on, a dos minutets per arribar a les 11, ens anem directament cap a l'actualitat amb els companys de l'Aixal. De seguida hi tornem, no marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català-ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els casos. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: I després d'escoltar la Yasone Sánchez recordant algun dels beneficis del Reiki, nosaltres marxem, ho fem com ja sabeu, amb la Rosana Arbelo, i recordant que demà dijous tornarem, dijous 3 de setembre d'aquest 2026, tornarem a omplir els matins aquí als 91.2 de la FM a la ràdio.montornès.cat. Que tingueu una bona tarda, que gaudiu del vostre temps, encara fa caloreta per poder gaudir potser d'un bany o d'un bon passeig, i nosaltres, com deien, cap a les 10 del matí demà dijous tornarem a estar aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès, a més amb la nostra companya, la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística, que ens parlarà dels cursos de català per la nova temporada. Bona tarda, Miquel.
1: Bona tarda a tothom, Núria.
0: I fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara, a les 12, Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe amb detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos dels que disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
3: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: Avui, de fet, hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que també hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble ceutí. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici, però no hi consten ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts posteriorment per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un altre home a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas. I dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest matí. El primer, una dona, ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a la P7 a Mollet del Vallès i, en segon lloc, un motorista ha resultat també ferit a la C32 a Mataró.
0: Notícies en xarxa.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
2: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
5: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
4: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
2: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
4: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
2: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
4: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
2: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
4: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
2: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
6: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
8: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
3: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
8: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
8: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
2: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
9: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la celeritat amb la que s'han pogut fer ja les atencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
2: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
4: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar volcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
2: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
4: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
2: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
4: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
2: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
5: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
10: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
2: Unes concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, que estan previstes també a molts punts de Catalunya. És el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
2: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
2: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
2: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
4: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
2: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
20: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
21: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
23: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
21: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de PIMEC.
24: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
21: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
2: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
25: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del Pla Director Urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
26: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
25: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
2: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
27: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
0: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
27: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
2: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
3: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
2: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
7: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
6: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
2: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
9: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
10: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente,
4: Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
8: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
11: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys, això parla de la dificultat, i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
12: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
14: Caem a la Rambla, 54.
15: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
14: Alegria.
15: Vinga, va, som-hi.
16: Què podem dir més?
18: És que no sé de què se tracta.
16: Xules, és un programa de coses xules.
14: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
28: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
29: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
15: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió. Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. 4 núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys, presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3/4 de 3 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí. No havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, víbries a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: L'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases. Y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la

0: López, en nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
1: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
2: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54. I res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
2: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
1: Et trobarem a faltar.
2: I jo a vosaltres.
1: Però ens retrobarem.
2: Estic segur.
1: Aquí o en un altre lloc.
2: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era de justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem en boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dic que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià,

0: Està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos a què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
1: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
0: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueix a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fos el ministeri, però, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de

0: L'any passat i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
1: No sabem si és un efecte pues d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
2: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció, una altra temporada més. Si estem al setembre i ja tornem per estar totes les tardes de dilluns a divendres, de 5 a 6, amb tots i totes les que ens vulgueu acompanyar aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Hem tornat a les vacances, però tornem al mateix objectiu, que és informar-vos totes les tardes i també passar una bona estona, que en una hora sembla que no, però hi caben moltes, moltes coses. I jo espero que hagueu descansat, desconnectat, potser encara esteu de vacances, però que sigui com si la rutina acaba arribant per tothom. I nosaltres contents i contentes de tornar a estar aquí davant del micròfon o així amb la mesa i tots els sons, com tenim el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi. Sí.
2: Molt bona tarda i ben tornada i benvinguda un altre cop, Mireia.
1: Home, igualment, igualment. Què tal? Com ha anat l'estiu?
2: Home, bé, bueno, l'estiu, encara estem a l'estiu.
1: És veritat, jo també, és com, de moment, ja deixa que ja em comença a venir de gust picar-me un jersei, una dessuadora...
2: Coneixent-te, ja estàs pensant en Nadal, ja.
1: Home, per suposat. Tinc una amiga que ja ha començat a veure pel·lis, eh? Jo no dic res, però...
2: Encara estem a l'estiu, encara que s'hagin acabat les vacances, no ha acabat l'estiu encara, i a més, la temperatura fora ja ens ho recorda,
1: home,
2: això,
1: i tant.
2: Que l'estiu encara no ha acabat.
1: Sí, sí, sí. I no bé, guardeu els biquinis.
2: Les vacances bé, no? Sempre van bé, les vacances,
1: sempre,
2: les vacances,
1: sempre.
2: No?
1: No sé què va ser alguna desgràcia.
2: Sí, exacte.
1: Que hi ha hagut algunes en el món, eh? Però jo la pregunta que tothom es fa és: has vist l'eclipsi o no has vist l'eclipsi?
2: No, no el vaig veure, no. No el vaig veure. No. Primer, perquè no tenia les ulleres corresponents.
1: Molt bé,
2: per tant...
1: no s'ha d'arriscar aquestes coses.
2: Exacte. I que després, bueno, tampoc hi havia gaire il·lusió a casa i tal, i no el van veure.
1: Vaja, vaja.
2: Sí que van viure el moment que es va enfosquir tot, que va baixar la temperatura i tal, però el que és mirar-lo directament, no.
1: Bueno.
2: Perquè estàvem fora uns dies previs, no teníem les ulleres i el plegat, i vaig dir, no, jo ja tinc la vista com la tinc per arriscar-me a mirar-ho sense ulleres.
1: Per la tele es va veure molt bé, m'han dit, i jo sí que el vaig veure amb ulleres.
2: Sí, que guai.
1: Sí. Molt xulo, molt xulo. He de dir que jo anava sense cap mena d'expectativa perquè no havia vist mai un a la meva vida, perquè crec que quan era molt petita va haver-hi però no recordava. I em va impressionar molt. He de dir que el vaig veure al 100% i va ser una experiència molt xula.
2: I què tal les teves vacances, Mireia? Perquè veig força morena, eh?
1: Gràcies, gràcies. Doncs pues mira, molta platxeta, molt de calor, molts gelats també us
2: ja
1: he de dir.
2: Ja ho veig,
1: I molt bé, la veritat és que no he parat, he gaudit moltíssim, he fet plans amb parella, plans amb família, plans amb amigues, hi ha hagut temps per tot, menys a descansar.
2: Així que ho has gaudit al màxim, no?
1: Sí, sí, sí, sí, super, super. Es podria fer un programa només parlant de coses guais, però molt bé, molt xulo.
2: Perfecte.
1: Ja està de tornada, algun
2: ja
1: dia parlarem.
2: De tornada.
1: Parlarem d'idees.
2: Molt bé, i que agafant la nova temporada amb força, no?
1: Amb moltes ganes. Mira, venim carregats d'energia i de col·laboradors i col·laboradores. Hi haurà gent que ho repeteix, gent que ja no estarà amb nosaltres aquesta temporada, però ja que parlem d'això, jo volia dir que si hi ha algú que s'estigui repensant d'aquests objectius que tothom es posa al setembre, de ja aquest any vull fer no sé què... Potser algú vol fer ràdio, potser algú li ve de gust col·laborar amb nosaltres.
2: Potser sí, potser segur que algú que sí, doncs que vinguin a parlar amb nosaltres.
1: Clar que sí,
2: no?
1: Que ens escriguin un correu a radiomontornès@montornès.cat, que ens vinguin a veure que ens aurina, que ens enviïn un missatge per les xarxes socials, qualsevol cosa, val, i segur que podeu formar part d'aquesta família.
2: Ah, que guai, ha sonat això.
1: Bueno, doncs anem a veure, Sergi, si tu i jo ens en recordem de fer això, que es diu programa, no?
2: Sí, això és com l'ambici. No, en el fons, no? El primer dia potser, però després ja que fem la dinàmica,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí,
2: comencem
1: sí.
2: A pedalar i ja no parem.
1: Anem rodant. Doncs, com sempre, anem a fer una ullada al sumari del programa. Clar, han vingut les vacances, però l'activitat al poble, tot i que s'ha pausat una mica, ha continuat. I avui es portem temes que han estat d'interès i que continuen sent d'interès aquests dies, com l'escola d'estiu, que ha posat en marxa per primer cop, una novetat d'aquest any, l'OPEC, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç d'aquí de l'Ajuntament, unes sessions que s'han fet amb joves que volien buscar feina i que ara volen incorporar al seu catàleg de serveis. Avui sabrem com ha anat, quina acollida ha tingut i quins temes s'han tractat. I el bo de tornar de vacances aquí a Montornès és que encara ens queda la festa major per endavant, que això no n'hem parlat, però això hi ha ganes, no? Jo en tinc moltes, vaja.
2: Ja comença a fer flaire, no? A
1: home,
2: festa
1: clar,
2: major.
1: Que hi han passat de tots els pobles del costat i és com nosaltres que és molt guai perquè tornes a les vacances, però com que encara queda una part allà de l'estiu per viure, saps?
2: És com
1: saps?
2: Quan fas el menú per el que era el postre,
1: ai,
2: no?
1: Ai, que bé ho has definit, Sergi. Pues, total, ja tenim la programació, una seixantena d'activitats, de propostes esportives, culturals, lúdiques, musicals, de tot, que començaran el dia 7, tot i que els dies centrals enguany seran de dijous 17 al dia, a veure si dic bé, el diumenge 20. De setembre.
2: Doncs estarem expectants a veure quines cosetes hi ha del programa, no? I quines
1: home,
2: cosetes hi ha preparades.
1: Coses molt xules. Avui farem un petit repàs, però fins des d'avui, fins que arribi la festa major, anirem parlant d'aquest tema. Avui, de moment, farem una ullada general a la programació per fer-nos una idea de què tenim per endavant. I també avui hem convidat, el nostre primer convidat de la temporada estarà ni més ni menys que en Lleó Domínguez, que potser us sona de les nostres seccions esportives, perquè el pilot local d'aquí de Montornès d'Endura ha estat quart al Mundial, al Mundial de categoria Youth 125 centímetres cúbics. Sabeu que portem parlant amb en Lleó més de 10 anys, jo crec, perfectament aquí a la ràdio. Ell no ha parat mai de competir des que va començar des dels 7-8 anyets i ara ha arribat al Mundial, ha fet una actuació molt bona i avui traurà uns minuts per estar amb nosaltres i parlar de com ha estat l'experiència i què més li esperen les properes setmanes. Tot un plaer poder acollir-lo aquí als estudis. I també dimecres, si recuperen una secció que aquí al programa ens agrada molt, tindrem el nostre company, el Miquel Zafra, amb l'Elena Ley, un artista que també ens ha visitat en moltes ocasions, artista internacional d'origen italià, que ens presenta una cançó que jo crec que encara també, com que aguanta molt bé aquest ritme estiuenc, es diu On the Beach.
2: Home, s'escou molt, no?
1: Sí,
2: encara
1: i a més
2: és
1: en ritme així de bossa nova, que a mi com que em ve això d'estar a la platja, no? També.
2: Així és una platja brasilera, no? Potser.
1: Totalment, totalment. I ens ve a presentar aquesta nova cançó. Avui serà la primera artista convidada a la intersecció que passarà aquesta temporada. I acabarem recordant una altra artista japonesa, si tenim temps, la Yayoi Kusama, que no sé si la recordeu, vam parlar al març d'ella aquí a la intersecció. Era una iaia molt atxutxable, artista des de fa molts anys, que malauradament fa res, un parell de setmanes es va deixar. I avui doncs volem recordar aquesta figura del món de l'art que ha estat tan important. Doncs bé, tot això és el que tenim. Déu-n'hi-do com hem parlat, eh? Anem a començar
2: sí.
1: amb la nostra part informativa de la tarda, així que anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que 392 estudiants de Montornès ja tenen atorgada la beca menjador d'aquest curs del 2026-2027. Això suposa que el 89% de l'alumnat de Montornès que ha sol·licitat l'ajut l'ha rebut. Com cada any, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha habilitat un espai de consulta en línia on les famílies poden veure l'estat de la seva sol·licitud mitjançant el número IDALU de cada alumne. Les famílies amb ajuts denegats poden interposar un recurs per via administrativa a partir del 7 de setembre. En cas de dubte, es poden posar en contacte amb el Departament Municipal de Serveis Socials trucant a l'Ajuntament. Dilluns vinent hi haurà una nova formació dins del programa Les Entitats al Dia. La sessió adreçada a les associacions del poble vol contribuir a una festa major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i actuar de manera adequada davant de possibles casos de violència masclista. També explicaran quines són les mesures d'higiene i seguretat alimentària i la normativa sobre la dispensació de begudes alcohòliques. La formació és totalment gratuïta i requereix d'inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic. El tema d'aquest any és Patrons de la Natura. És a dir, formes, estructures i irregularitats geomètriques que apareixen de manera espontània en el medi natural, com poden ser espirals, fractals, simetries o mosaics. De nou, el certamen contempla dues categories, una per persones majors de 14 anys i una altra per menors. A més de les fotografies premiades, el jurat en seleccionarà 10 addicionals, que juntament amb les guanyadores formaran part del calendari 2027 i d'una exposició itinerant. El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 18 de setembre a mitjanit. Les persones interessades poden presentar un màxim de 4 imatges inèdites. I amb l'última cosa amb la que és de cada és que dimarts 15 de setembre tindrà lloc la primera prova de la batalla de penyes d'enguany. Com és sent habitual, serà una donació de sang. La unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits s'instal·larà al soterrani del Teatre Margarida Xirgu de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 de la tarda. Poden fer la seva donació a aquelles persones que siguin majors d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia. A més, cada persona podrà votar per la seva penya preferida, per la penya dels Bartomeus o per la penya Pere Anton. Per donar sang, cal reservar hora al web banksang.net. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest estiu s'ha posat en marxa a Montornès l'Escola d'Estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que s'ofereix, així com hàbits i eines de cerca de feina. L'escola ha consistit en 4 sessions que s'han desenvolupat a l'edifici d'acció social ubicat al carrer de Sant Isidre. Han anat dirigides a jovent d'entre 16 i 29 anys i s'han fet 2 rondes. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil. Ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els últims anys i per això han volgut crear aquestes accions puntuals.
3: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i, per tant, amb pocs coneixements no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. També en alguns casos pot ser així, però també hem d'explicar en quins casos pot ser així, no? Depèn del sector, depèn del moment, fins i tot. No és el mateix buscar feina a l'estiu que buscar-la al llarg de l'any, no és el mateix buscar una feina puntual perquè ets jove i estàs estudiant i vols guanyar algun calé mentre fas les vacances acadèmiques, que necessitar de trobar feina perquè t'hi va la vida o perquè has de mantenir una família. No és el mateix una cosa que l'altra, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions puntuals, com poden ser aquestes 4 sessions que li hem dit escola d'estiu, però que li haguéssim pogut dir de qualsevol altra manera, doncs són 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
1: Cada sessió ha tingut la seva temàtica, però han estat complementàries unes de les altres, com ara aprendre a fer seguiment de les candidatures presentades o com millorar el nostre currículum.
3: En una primera sessió fèiem el currículum, en una segona sessió fèiem una proposta de cerca sistemàtica, també amb la intenció de que la persona que està buscant feina i que quan porta cert temps buscant feina, les persones que hem estat en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, és un moment complex, és un moment amb molts dubtes, és un moment en què no saps massa bé si estàs avançant, si no estàs avançant. Per tant, nosaltres el que plantegem és una cerca sistemàtica que a tu et doni la sensació, fins i tot emocionalment, no?, de que estàs avançant i que té un sentit les coses que fas. També hem dissenyat una altra píndola, que és la lògica de fins a on podem anar a buscar feina, no? I per tant ampliar una mica el nostre radi, de dir, no només tenim Montornès, sinó tenim Granollers, Montmeló, que totes són ciutats doncs, que estan molt a prop i que també tenen els seus polígons i tenen les seves dinàmiques d'empresarials i de cerca de feina, on també podem anar a buscar feina, però fins i tot doncs, amb 40 minuts en transport públic ens podem acostar a Cardedeu o evidentment podem baixar fins a Barcelona, que torna a ser un altre àmbit molt gros on trobar també feina. No? I finalment un repàs de les accions formatives que podem fer per tal de millorar la nostra ocupabilitat.
1: En Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys. Ara, amb el permís de treball ja habilitat, està decidit a trobar feina.
4: Ja se me habilitó el permís de treball, entonces estoy en la búsqueda de otras oportunidades para crecer acá en el mundo laboral y entonces ellos me están dando una herramienta a la hora de buscar empleo, de las aplicaciones, las distintas páginas o programas que hay, a la hora de formar el currículo, el CV, nos dan ciertas características, ciertos cambios que podemos realizar para que sea mejor al momento de enviarlos a las empresas. Más que todo para cumplir las características de este nuevo sistema que es la ATS, que es con la IA que maneja ciertos términos, entonces esos términos los puedes incluir en tu currículo para que pasen esta barrera de la clasificación.
1: El jove ha valorat molt positivament tant el servei ofert com els continguts.
4: Me parece muy interesante, de hecho ellos son muy atentos en cuestión, cualquier duda que tengo les voy preguntando, ellos amablemente me contestan cualquier duda, me dan cualquier detalle y ahí van viendo cualquier corrección y me van explicando más que todo en el proceso y he aprendido muchísimo acá. Claro, porque más que todo yo no manejo el sistema de este país, entonces ellos me van abriendo un poco más en cuestión de términos y todos los procesos. Es de mucha ayuda como tal porque, claro, hoy en día todo avanzado, entonces ahora se manejan muchísimas cosas nuevas, entonces habrá gente que no entenderá de esto, entonces es una gran ayuda para estas personas el que ellos den este conocimiento básico a todas las personas en general, que te ayuda muchísimo a la hora de buscar trabajo.
1: El projecte Escola d'Estiu de Buscar Feina està inclòs a la dimensió sociolaboral. Part de les sessions es continuaran oferint a través del Club de la Feina. Si esteu interessats, us podeu posar en contacte amb l'UPEC trucant a l'Ajuntament o bé presencialment a l'edifici d'acció social situat al carrer de Sant Isidre. Sí.

0: I toca ara escoltar una de les cançons que més ens ha acompanyat aquest estiu i que ha sigut un anunci en tota regla perquè la gent s'animés a visitar les Illes Canàries i La Graciosa. No sé si tu hi has estat, Sergi.
1: No, la veritat és que no.
0: Jo he estat, em va agradar molt. La Graciosa és una isla pràcticament verge. Doncs es veu que la gent... Vaig veure per a Tere s'ha animat a anar a l'illa després d'escoltar aquesta cançó.
1: I ara hi ha sobrepoblació, la gent allà s'està queixant de tot.
0: Bueno,
1: no?
0: Ja tant no he investigat, però la qüestió és que a vegades no, vols fer un spot, vols tal, que animar la gent i costa. I després arriba Quevedo, et fa aquesta cançó i mira, aconsegueix fer la propaganda que no havies aconseguit. Bé, forma part del seu disc El Baifo, que ja podeu escoltar des d'abans de l'estiu. Aquesta és una col·laboració amb Elvis Crespo i us deixem que l'escolteu.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ha arribat el moment de parlar de la Festa Major, perquè Montornès ja ho té tot enllestit per celebrar l'edició d'enguany. La comissió de festes, recordem que està formada per representants d'entitats i professionals municipals, ha aplegat gairebé 60 activitats culturals, festives i esportives dins d'aquest programa. I ja el tenim a casa, ha arribat a totes les bústies. La gran novetat d'enguany és el canvi del dia festiu a divendres, de manera que els actes centrals començaran el dijous 17 de setembre i s'allargaran fins al diumenge 20. De fet, la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha indicat que el gran dia serà divendres.
2: Enguany hem fet el canvi per al divendres, serà el divendres gran, el dia de Festa Major. Llavors, tota la programació es modifica, alguna part de la programació es modifica i posem la banya, no?, el dijous, no?, que serà el primer dia de Festa Major.
1: Com a dret d'inici es manté el protocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès i el Pregó, que anirà a càrrec del montornesenc Miguel Santiago de Loyo, creador de les postes del projecte Montornès Ciutat. Tot, però, canvia d'ubicació i es farà a la plaça de Pau Picasso. Jiménez ha posat en valor el projecte impulsat pel veí de Montornès i ha afirmat que amb el pregó encara volen donar-li més visibilitat.
2: Ja portem uns anys que intentem buscar, doncs, d'entre gent del poble que n'ha fet alguna cosa destacable. No pot ser tothom, però bueno. I llavors vam pensar que el Miguel havia fet molt bona tasca, no?, compartint amb nosaltres totes aquestes fotografies que segurament ningú ni els havíem vist, no?, i hi ha espais que ni coneixíem, i vam pensar que seria molt interessant, doncs, poder donar-li més visibilitat encara, perquè ha estat un projecte que l'ha tirat endavant ell sol, que l'ha fet molt seu i que ho ha compartit, ha estat molt generós i ho ha compartit amb tota la població, no? Llavors, era com quan ets petit, no?, i vas buscar aquells cromos, doncs la gent s'ha mobilitzat molt per tenir aquesta col·lecció. Llavors, creiem que era important, no?, doncs poder donar-li aquest paper. Ell ho va acceptar de molt grau i, bueno, i creiem que és algo que ens quedarà també per al record, no?, aquesta col·lecció de postals, que sembla que no quedarà aquí, que vol ampliar, i que li hem donat aquesta oportunitat, doncs, per fer-ho més visible encara.
1: Però no tots són canvis de la programació de la Festa Major d'enguany. Hi ha actes com la cremada de l'Ajuntament, el seguici i la batalla de penyes, que es mantenen tal i com les coneixem fins ara.
2: La cremada de l'Ajuntament sí que la conservem el divendres, com havia estat fins ara, i, per exemple, la dansa de la batalla, que sempre és tradicional dels gegants, també igualment continua sent el diumenge al dematí, amb la trobada de gegants i després la batalla. I després n'hi ha la batalla de penyes, que també s'està consolidant, que les penyes, amb el canvi de juntes, han fet un canvi de junta a les dues penyes, però han volgut apostar i han fet una programació molt rica, variada, també amb novetats que tot i això sent noves han volgut arriscar i, bueno, i estem molt contents d'aquesta participació i d'aquest tot canvi de junta, però l'aposta per la Festa Major.
1: També es manté la dansa de la batalla, com escoltàvem, i les actuacions de la zona de concerts, enguany amb Cederland com a grup destacat. Tindrem també la segona edició del Sarau, els correfocs, l'estrena de balls de bruixes Montornès, els productes gastronòmics... No hi faltarà de res perquè hi ha gairebé 60 propostes al programa. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha volgut convidar tota la ciutadania a sortir al carrer a gaudir de la Festa Major.
2: Jo convido a tothom que surti al carrer, que gaudeixi amb cura, perquè no tothom ens agrada la Festa Major, n'hi ha gent que no els agrada, i llavors amb cura, amb respecte, amb convivència, un agraïment sobretot a les entitats, als establiments, d'aquest esforç, d'aquests dies que són de molta tasca, de molta feina, però que en veritat es recompensa, doncs, en veure la gent al carrer i gaudint d'aquests dies de festa.
1: El programa d'activitats ja s'ha repartit a les bústies, però recordeu que el podeu consultar en qualsevol moment en format digital al web municipal montornès.cat.

0: el record.
1: Doncs ja s'han presentat ells mateixos, són Banda Neon, Búhos i Mon DJ, que aquest estiu han tret El ventilador, i és una cançó que no ha deixat de sonar. No m'estranya, s'enganxa, i qui no ha necessitat un ventilador aquest estiu al costat de seu, vaja, així, sin despegar-nos, portàtil, de casa, des de qualsevol lloc. Doncs així han dit El ventilador, no volen que li tregui, i és la cançó que us portem ara.

0: Avui comencem parlant d'esports. El nostre primer convidat és en Iago Domínguez, que és pilot d'enduro local. N'hem parlat molts cops d'ell, però avui tenim la sort de tenir-lo amb nosaltres. Molt bona tarda, Iago.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui el tenim amb nosaltres perquè ha estat competint en el Campionat Mundial d'Enduro GP, en la categoria, recordem, de 125 centímetres cúbics, la categoria Youth, i s'ha quedat a les portes del podi, però ha estat molt, molt a prop. Avui volem saber quines han estat les teves sensacions en aquesta competició, i enhorabona, Iago, perquè quart en un Mundial, tot i que suposo que t'has quedat amb les ganes, és un molt bon resultat.
1: Sí, doncs, bueno, molt content de tota aquesta temporada, de com ha anat tot l'any. Sobretot destacar els podis i una victòria que vaig aconseguir, sí. Així que molt content, ja que a principi d'any sabíem que podíem estar davant, però fins que no t'ho creus i ho demostres no ho veus, clar.
0: Clar, o sigui que l'actitud és important.
1: Sí, sí, clar, no has mentalitzat, sí, sí. No surten els resultats.
0: Clar, parlàvem d'això, quart en la posició final, però, com dèiem, has quedat en el podi en gairebé totes les curses, no?, que hi ha hagut.
1: Sí, exacte. Jo crec que m'ha funcionat molt bé a final de temporada és la regularitat, ja que ara no en sé bé, però no sé si he fet pòdiums en totes les curses. Així que he estat sempre, si no dins, a prop del pòdium, i això m'ha fet aconseguir molts punts i acabar quart al campionat.
0: Clar, això té el Mundial, a part de competir en el més alt, també vas viatjant, no?, coneixent llocs, gent. Hi ha alguna carrera que t'emportis, que diguis aquesta, m'ha agradat especialment?
1: Sí, com dius, és algo, bueno, per mi és algo increïble poder anar per tot el món, sobretot amb el meu equip, amb la Federació Espanyola, i és algo, jo crec que molt maco i un bon record que em queda a final d'any. I per mi el viatge més especial va ser Finlàndia, que va ser on vaig aconseguir la meva primera victòria. Mm-hmm. Ja tenia moltes ganes perquè sempre deien que Finlàndia era una cursa molt dura pel terreny, pel clima i per tot, i sí, a més vam aconseguir la victòria, així va ser molt única.
0: Ja m'imagino. T'havies posat algun objectiu en començar la competició?
1: Sí, bueno, vam començar l'any que entràvem amb un nou equip, una nova moto, i sabíem que ens costaria una mica perquè no portàvem tantes hores com ens agradaria amb la nova moto, però jo sí que tenia ben clar que podia aconseguir el pòdium i en curses, i hem aconseguit uns quants, així que ens donem per satisfets.
0: Sí, de fet, com que t'has anat adaptant, no?, aquesta nova moto, i s'ha notat també amb els resultats.
1: Sí, exacte, al final a l'enduro és molt important, més que tot el rendiment de la moto, tindrà una bona relació, per dir-ho així, amb ella, i a poc a poc, quan va avançant la temporada, vam anar adaptant-la a les meves, a el que jo em trobava, i de no estar fent pòdiums a estar fent dos pòdiums seguits en un cap de setmana i guanyar cursa, així que hem fet bon treball.
0: Hem parlat de l'actitud, però clar, com més es crea aquesta relació ja amb la moto? Corrent? Entrenant?
1: Home, clar, són moltes hores de dedicació, de físic, amb la moto, entrenant amb els entrenadors, amb la gent que m'ajuda, i sobretot això, tindrà el cap ben ficat per poder aguantar la pressió i tots els nervis del que és estar davant un Mundial.
0: Clar que sí. Jo suposo que això és molt personal, però també necessites un suport, no? Perquè, com deies, el teu equip, però també entenc que familiar, per poder-te acompanyar en totes aquestes etapes, perquè ja ho portes molts anys competint.
1: Sí, exacte. Bueno, des de petit, des dels 6 o 7 anys que vaig començar a córrer, així una mica més professional ja van ser els 16-17, però sí, clar, sense la família això seria inimaginable, i això, gràcies a la família i a la gent que m'estima i que he pogut, en els mal moments m'ha fet sortir endavant.
0: Doncs aquí queda l'agraïment, i a més d'aquest Mundial, Iago no para, no? Jo deia, Iago, has descansat aquest estiu? O abans d'entrar em deia, pues no gaire. Què més? Què més tens entre mans?
1: Bueno, això, aquest any ha sigut una mica estrany perquè el Mundial ha acabat abans d'estiu, mm-hmm. Ha sigut a principis d'agost, i ara ens ha deixat una mica així penjat perquè sembla que ja hi acaba la temporada, però encara ens queden les tres últimes proves del Campionat d'Espanya I a l'octubre també fem la prova dels 6 dies, que aquest any ha sigut seleccionat per representar Espanya amb l'equip júnior.
0: Jo entenc que la federació truca moltíssim, Iago, però encara et segueixes com sorprenent o sentint orgullós d'aquest truquin?
1: Home, clar, si tinc la sort de que et seleccionen, no? Al final l'equip som, depèn l'any, no? Però normalment som 3-4 pilots, si et seleccionen, pues, doncs queda aquest gust, pues, que poder ets els 3-4 millors del país.
0: Clar.
1: Així que més motivació encara.
0: 6 dies, són 6 dies competint a tope?
1: Sí, són 6 dies seguits. Ahí està la gràcia, no? Normalment fem 2 dies, que és dissabte i diumenge, però aquesta prova són 6 dies, que és per provar la mecànica i el físic al màxim.
0: Com es prepara un per això? Perquè són moltes hores. Tu sempre fas els mateixos entrenaments o vas focalitzant-te segons la competició?
1: Bueno, sí, normalment sempre tenim la mateixa rutina d'entrenos, per dir-ho així. Al ser una carrera llarga no la preparem diferent, només és més quan estàs dins la cursa, quan has començat, vas a una mentalitat una mica més conservadora, però bé, per no arriesgar físicament ni la moto o donar-li algun cop ni trencar-la. Però al final has d'estar fort i ja, encara que siguin 6 o 20 dies els has d'aguantar.
0: Mare meva, 20 dies ja seria lo más. Parlaves del Campionat de Catalunya, d'aquesta competició, arribarà a final d'any i després què? Com et planteges l'any vinent? Hi haurà algun canvi?
1: Sí, bueno, ara per l'any que ve el canvi més gran és que aquest ha sigut el meu últim any a 125 i ara ja estic obligat per edat a passar a la categoria júnior, a el que seria el Mundial d'Enduro GP. Encara no tinc res clar del meu futur, encara que poder les portes a fer el Mundial de Super Enduro o uns altres. Seguiria fent enduro sempre, però podem unes altres marques.
0: O sigui que, de moment, futur una mica obert, però el que està clar és que continuaràs competint.
1: Exacte, sí, per sort jo crec que sí, podrem seguir.
0: Com afrontes aquesta, ja per acabar, aquesta canvi de categoria?
1: Home, és un canvi bastant gran, ja que passem de la moto petita, el que és la 125, o hi ha una moto gran. Un mundial, sigui la categoria que sigui, hi ha molt, molt nivell. Així que tindrem que lluitar encara un pèl més per adaptar-nos a una altra moto i relluitar i perquè sortin amb tot el sacrifici que surti els resultats.
0: Segur que sí. Iago, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, haver tret uns minuts. Iago Domínguez, pilot local d'Enduro, i molta sort per tot el que queda per endavant.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I nosaltres continuem, deixem l'esport, anem cap a la música. Per què? Doncs perquè avui també s'incorpora a la nova temporada el nostre company, el Miquel Zafra, amb una nova entrevista musical i un artista que ja ens ha visitat molts cops i nosaltres contents de rebre-la de nou, l'Helena Ley, amb la seva cançó On the Beach.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I avui, abans de marxar, volem parlar de Yayoi Kusama, una artista japonesa coneguda pels seus estampats colorits que ens ha deixat aquest estiu. Nosaltres volem recordar-la amb una secció de la nostra experta en cultura, la Clàudia Fernández, perquè aquí a la Intersecció la Yayoi no és cap desconeguda. Ja vam parlar d'ella al març.
2: Possiblement pel nom a molta gent no li soni, però si jo et dic tota una sala o tot un quadre o tota una escultura plena de lunares, de topos, això és Yayoi Kusama. La seva obra està plena d'aquestes esferes i tot té un perquè. Jo això no ho sabia, però com desgraciadament passa molt sovint, darrere dels artistes acostuma a haver-hi un drama.
1: Oi, sí.
2: I l'art s'utilitza molt sovint com a refugi. I en aquest cas, doncs, no és menys. Però és un artista que va néixer al Japó, d'acord? I amb gairebé 10 anys, encara no els tenia, va començar a patir al·lucinacions.
1: Oh.
2: És una persona que des de sempre ha parlat de les seves, dels seus trastorns mentals, va tenir una vida molt complicada, una infantesa molt complicada, amb maltractaments, sobretot per part de la seva mare.
1: Ostres.
2: A més, va... quan tenia això 10 anys, es va haver de posar a treballar com tants nens llavors, després de tota la guerra de Pearl Harbor, va estar treballant forçadament, i a casa la situació era molt complexa. La mare, m'atreviria jo a dir que no estava tampoc del tot bé, perquè fins i tot ella ha arribat a explicar que la seva mare l'obligava a amagar-se dins de casa. Llavors la mare marxava i el que pretenia era que la seva filla veiés el pare amb amants, si tenia o no amants, i després que li expliqués tot a la mare. És a dir, la feia servir d'espia dins de la seva pròpia casa.
1: Home, molt bé, no crec que estigués, la dona. O sigui, això amb una amiga, doncs mira encara, però clar, la teva filla...
2: Exacte, totalment. O sigui, clarament és per tenir al·lucinacions, per tenir traumes i per tenir
1: de tot. Sí, totalment.
2: A més, ella, la seva casa estava envoltada de molt de camps de flors, i llavors ella deia que potser per les al·lucinacions, o potser per tenir la vista tan enfocada en això, quan ella tornava a casa es passava tanta estona caminant entre flors que quan arribava dins de casa o entrava en qualsevol espai, ella seguia veient els puntets arreu, a tot arreu.
1: Sí.
2: I això és el que va inspirar la seva obra.
1: D'aquí les rodonetes, no?
2: Exacte. Tot s'ha de dir, ella va voler estudiar art i la seva mare li va dir que no, absolutament, fins que amb els anys, imagino que la relació va anar molt a pitjor, ella seguia, es va presentar un concurs del seu poble, el va guanyar, i m'imagino que estava tan enfocada en ser artista que la seva mare va acabar donant-li els diners perquè marxés a Amèrica, amb la condició de que mai més tornés al Japó.
1: Ostres, tu!
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Total, que la dona se'n va viure a Amèrica, als Estats Units, allà va estudiar art, ho va passar molt malament, fins al punt de no tenir on dormir, és a dir, no va ser fàcil, clarament, i va anar guanyant cada cop doncs, més rellevància, va anar fent-se famosa. Fins aquí, a mi el que m'agradaria dir és que jo quan m'imagino la tristesa, la solitud, m'imagino això, estar una mica en el pou, a mi m'emanen colors com molt tristos.
1: Clar.
2: Però aquesta dona és tot el contrari, o sigui, tot el seu univers són puntets, són colors vius, és una cosa super eclèctica i penso, ostres, que guai, perquè trenca amb aquella idea de tristesa que potser tenim, no?
1: Mm-hmm. Clar, potser per ell això era com la seva teràpia, no? I dir, doncs, jo ja tinc bastanta foscor i tristesa en altres coses, doncs aquí puc ser lliure i fer el que vulgui.
2: Exacte. I com que ella reconeix que té al·lucinacions i que veu visions, la seva obra es basa, entre moltes altres coses, en crear aquests espais de dir, jo en el meu cap veig això, vull que la resta de la gent també ho vegi. I es fa molt famosa, doncs, això, creant grans murals, grans instal·lacions, fins i tot va arribar a fer moda, tot amb aquests lunars i amb aquests puntets. I hi ha una cosa que segur que tots hem vist, ja sigui al Moco Museum o a Instagram ha sortit mil cops, saps, la típica habitació tota plena de miralls, amb llumetes de color,
1: sí,
2: que es diuen Infinity Rooms, doncs això és creació d'aquesta artista.
1: Ostres, tu, veus? Si és que pensem que som molt moderns i...
2: Exacte. Per no enrotllar-me gaire més, dir-vos que ha sigut una dona que ha trencat moltes motlles, és feminista i a les seves obres lluita per la nuesa humana, per la llibertat en tots els seus aspectes, i ella va fer una cosa que a mi m'ha semblat molt guai, que això no ho he trobat, i és que a la Bienal de Venècia, a l'any 66, ella no estava convidada ni molt menys, i va agafar i va fer una instal·lació allà que eren 1.500 esferes reflectants, les va posar totes al davant de l'entrada de Bienal de Venècia,

0: I ella deia que era el seu, el millor moment de la seva vida. El 2018, per exemple, a Los Angeles es van vendre en una sola tarda, per una exposició seva, es van vendre 90.000 entrades.
1: Uau!
0: Al Tate Modern de Londres, l'any 2022, es van esgotar totes les entrades en un temps rècord i li van fer una pròrroga d'un any. I les seves obres són molt, molt, molt famoses ara mateix, però saps això de en un mundo de... Com és aquesta frase? De en un mundo de cuerdos, el loco és el menos... Bueno, ara ho diré fatal. Però vaja,
1: la idea està allà.
0: Sí, ho sento. Vull dir que aquesta dona sempre ha reconegut els seus trastorns mentals, els ha portat molt en defensa i mai se n'ha amagat, fins al punt que va tornar al Japó l'any 73 i es va instal·lar en un psiquiàtric. Mm? Ella va dir, jo no em buscaré una casa, jo necessito ajuda, i llavors la tia es va muntar un taller de pintura dins d'un hospital psiquiàtric i viu allà des de llavors.
1: Toma ja. Sí que sí.
0: I ella diu que mentre tingui il·lusió i ganes de fer art, el seguirà creant i que agraeix moltíssim doncs, tota la fama que ha aconseguit tenir.
1: Doncs tota la fama ha aconseguit tenir. Recordem que la Yayoi ja ens ha deixat fa un parell de setmanes i amb aquesta secció avui nosaltres l'hem volgut recordar.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, nosaltres ens acomiadem. Fins aquí ha arribat el primer programa de la temporada 2026-2027 de la Intersecció. S'ha fet curt, com sempre, però demà tornarem, demà ja de juernes, una setmana que se'ns farà curta.
3: I estranya, no? Començar en dimecres.
1: Sí, sí, sí, i la setmana que ve també serà una mica més curta amb la Diada, la segona festa major... Bé, un setembre que ve intens. Demà parlarem de les obres de manteniment que s'han fet als equipaments durant aquest estiu. També parlarem de la matrícula del CFA Marinada, parlarem amb l'Ivan Aznar, que s'incorpora de nou en una nova temporada aquí amb nosaltres de la Intersecció. O sigui que ja tenim el programa ben complet, que jo espero que no us el perdeu i que demà ens vulgueu acompanyar. Nosaltres estarem aquí, oi, Sergi, a partir de les 5.
3: Oh, i tant, no faltarem, ja viento en popa, eh? Tot
1: molt bé, plegat. Aquí, que no s'aturi. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
3: Fins demà, Mireia. Adéu.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rouradola, a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record a la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a les xarxes arran d'aquest crim.
7: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga. Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat.
6: Com us dèiem, les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, que atribueixen origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que són dos joves nascuts a Catalunya i que tenen família. Per cert, han internat en règim intern tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar tot just fa una setmana, quan a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia apartats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident. Per cert, que la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Susanna. Una patrulla de la brigada mòbil els ha identificat aquest dimecres al matí, que va 2:15.

0: de nou a l'estació del Nord. Els agents han comprovat que tenien una requisitòria judicial vigent per un homicidi, i els ha detingut. I l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat que es retirin del mercat 22 productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un principi actiu que ha suspès la Unió Europea pels seus efectes adversos. L'organisme alerta que produeix un increment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia i que pot provocar arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus. Altres efectes com s'ha quedat de boca, mal de cap i insomni. Atenció perquè, a més, ens diuen que aquesta substància no està inclosa en l'etiquetatge d'aquests articles.
1: Notícies en xarxa.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon
3: amour. Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada pel Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
2: El govern, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
1: I l'agost suma prop de 15.000 persones a l'atur a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, el govern defensa que les 329.000 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és secretari de Treball.
3: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: La Mancomunitat Penedès-Garraf va començar a implementar el passat mes de febrer un nou model de recollida de residus sobre una trentena de municipis en contenidors intel·ligents i, segons les primeres dades globals d'aquestes poblacions, els índexs de recollida selectiva han augmentat 15 punts. Concretament, ha passat del 42 al 57% en aquests municipis i s'ha aconseguit reduir la fracció de rebuig en un 27%. I l'alta representant de la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha demanat limitar els visats turístics per ciutadans russos per evitar actes de sabotatge contra la Unió Europea com l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya. Preguntada per les informacions que afirmen que són sospitosos del darrer atac que hauria entrat a la Unió Europea amb un visat turístic italià, Kallas ha dit que

correspon a les autoritats alemanyes confirmar-ho, però admet que els visats són una eina que les persones que pretenen fer mal a la Unió Europea sovint utilitzen. És tot el moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This For Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu disc d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus. Per exemple, la de la Sabadellenca, Venus.

0: jugábamos al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai Vista Trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
4: La policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la piscina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
3: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
2: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona, les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment, recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Cheers, Yana.
1: What? I don't understand.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció, una altra temporada més. I estem al setembre i ja tornem per estar totes les tardes de dilluns a divendres, de 5 a 6, amb tots i totes les que ens vulgueu acompanyar aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Hem tornat a les vacances, però tornem al mateix objectiu, que és informar-vos totes les tardes i també passar una bona estona, que en una hora sembla que no, però hi caben moltes, moltes coses. I jo espero que hagueu descansat, desconnectat, potser encara esteu de vacances, però que sigui com si la rutina acaba arribant per tothom. I nosaltres contents i contentes de tornar a estar aquí davant del micròfon o així amb la mesa i tots els sons, com tenim el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda i ben tornada i benvinguda un altre cop,
1: Mireia. Home, igualment, igualment. Què tal? Com ha anat l'estiu?
2: Home, bé, bueno, l'estiu, encara estem a l'estiu.
1: És veritat, jo també, és com, de moment, ja deixa que ja em comença a venir de gust ficar-me un jersei.
2: És clar,

0: Una dessuadora...
1: Ja estàs pensant en Nadal, ja, eh?
0: Home, per suposat. Tinc una amiga que ja ha començat a veure pel·lis, eh? Jo no dic res, però...
1: Encara estem a l'estiu. Encara que s'hagin acabat les vacances, no ha acabat l'estiu encara. I, a més, la temperatura fora ja ens ho recorda,
0: home,
1: això.
0: Home, i tant.
1: Que l'estiu encara no ha acabat.
0: Sí, sí, sí. I no guardeu els biquinis.
1: Les vacances bé, no? Sempre van bé, les vacances, sí, les vacances,
0: sempre.
1: No?
0: No sé què va ser, alguna desgràcia.
1: Sí, exacte.
0: Que hi ha hagut algunes en el món, eh? Exacte. Però jo la pregunta que tothom... Has vist l'eclipsi o no has vist l'eclipsi?
1: No, no el vaig veure, no. No el vaig veure. No. Primer, perquè no tenia les ulleres corresponents.
0: Molt bé,
1: per tant...
0: no s'ha d'arriscar aquestes coses.
1: Exacte. I que després, bueno, tampoc hi havia gaire il·lusió a casa i tal, i no el vam veure.
0: Vaja.
1: Sí que vam viure el moment que es va enfosquir tot, sí, que va baixar la temperatura i tal, però el que és mirar-lo directament, no.
0: Bueno.
1: Perquè estàvem fora uns dies previs, no teníem les ulleres i el plegat, i vaig dir, no, jo ja tinc la vista com la tinc, per arriscar-me a mirar-ho sense
0: per
1: ulleres.
0: Per la tele es va veure molt bé, m'han dit, i jo sí que el vaig veure amb ulleres.
1: Que guai.
0: Sí. Molt xulo, molt xulo. He de dir que jo anava sense cap mena d'expectativa, perquè no havia vist mai un a la meva vida, perquè crec que quan era molt petita va haver-hi un, però no es recordava. I em va impressionar molt. He de dir que el vaig veure al 100%, i va ser una experiència molt xula.
1: I què tal les teves vacances, Mireia? Perquè veig força morena, eh?
0: Gràcies, gràcies. Doncs pues mira, molta platxeta, molt de calor, molts gelats també us
1: ja
0: he de
1: veig,
0: dir.
1: Ja ho veig,
0: i molt bé, la veritat és que no he parat, he gaudit moltíssim, he fet plans amb parella, plans amb família, plans amb amigues, hi ha hagut temps per tot, menys a descansar.
1: Així que ho has gaudit al màxim, no?
0: Sí, super, super. Us podria fer un programa només parlant de coses guais, però molt bé, molt xulo.
1: Perfecte.
0: Ja està de tornada, algun
1: ja
0: dia pararem.
1: Ja estem de
0: parlarem d'idees.
1: Molt bé, i que agafem la nova temporada amb força, no?
0: Amb moltes ganes. Mira, venim carregats d'energia i de col·laboradors i col·laboradores. Hi haurà gent que ho repeteix, gent que ja no estarà amb nosaltres aquesta temporada, però ja que parlem d'això, i volia dir que si hi ha algú que s'estigui repensant d'aquests objectius que tothom es posa al setembre, de pues ja aquest any vull fer no sé què... Potser algú vol fer ràdio, potser algú li ve de gust col·laborar amb nosaltres.
1: Potser sí, potser segur que algú que sí, doncs que vinguin a parlar amb nosaltres.
0: Clar que sí,
1: no?
0: Que ens escriuen un correu a radiomontornès@montornès.cat, que ens vinguin a veure que ens aurina, que ens enviïn un missatge per les xarxes socials, qualsevol cosa, val, i segur que podeu formar part d'aquesta família.
1: Ah, que guai, ha sonat això.
0: Bueno, doncs anem a veure, Sergi, si tu i jo ens en recordem de fer això, que es diu programa, no?
1: Sí, això és com l'ambici, no? En el fons, no? El primer dia potser, però després ja que fem la dinàmica,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: comencem
0: sí
1: a pedalar i ja no parem.
0: Anem rodant. Doncs, com sempre, anem a fer una ullada al sumari del programa. Clar, han vingut les vacances, però l'activitat al poble, tot i que s'ha pausat una mica, ha continuat. I avui es portem temes que han estat d'interès i que continuen sent d'interès aquests dies, com l'escola d'estiu, que ha posat en marxa per primer cop, una novetat d'aquest any, l'OPEC, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç d'aquí de l'Ajuntament, unes sessions que s'han fet amb joves que volien buscar feina i que ara volen incorporar al seu catàleg de serveis. Avui sabrem com ha anat, quina acollida ha tingut i quins temes s'han tractat. I el bo de tornar de vacances aquí a Montornès és que encara ens queda la festa major per endavant, que això no n'hem parlat, però això hi ha ganes, no? Jo en tinc moltes, vaja.
1: Ja comença a fer flaire, no? A
0: home,
1: festa
0: clar,
1: major.
0: Que hi han passat tots els pobles del costat i és com nosaltres, que nosaltres què? És molt guai perquè tornes de les vacances, però... com que encara queda una part allà de l'estiu per viure,
1: és com,
0: saps?
1: És quan fas el menú però et queda el postre,
0: ai,
1: no?
0: Ai, que bé ho has definit, Sergi. Doncs, pues, total, ja tenim la programació, una seixantena d'activitats entre propostes esportives, culturals, lúdiques, musicals, de tot, que començaran el dia 7, tot i que els dies centrals enguany seran de dijous 17 al dia, a veure si dic bé, el diumenge 20 de setembre.
1: Perfecte, doncs estarem expectants a veure quines cosetes hi ha al programa, no? I quines cosetes hi ha preparades.
0: Coses molt xules. Avui farem un petit repàs, però fins des d'avui, fins que arribi la festa major, anirem parlant d'aquest tema. Avui, de moment, farem una ullada general a la programació per fer-nos una idea de què tenim per endavant. I també avui hem convidat, el nostre primer convidat de la temporada estarà ni més ni menys que en Lleó Domínguez, que potser us sona de les nostres seccions esportives, perquè el pilot local d'aquí de Montornès d'Endura ha estat quart al Mundial de categoria Youth 125 centímetres cúbics. Sabeu que portem parlant amb en Lleó més de 10 anys, jo crec, perfectament aquí a la ràdio. Ell no ha parat mai de competir des que va començar des dels 7-8 anyets i ara ha arribat al Mundial, ha fet una actuació molt bona i avui traurà uns minuts per estar amb nosaltres i parlar de com ha estat l'experiència i què més li espera les properes setmanes. Tot un plaer poder acollir-lo aquí als estudis. I també dimecres, i recuperant una secció que aquí al programa ens agrada molt, tindrem el nostre company, el Miquel Zafra, amb l'Elena Ley, una artista que també ens ha visitat en moltes ocasions, artista internacional d'origen italià, que ens presenta una cançó que jo crec que encara també, com que aguanta molt bé aquest ritme estiuenc, es diu On the Beach.
1: Home, s'escou molt, no?
0: Sí, i a més és en ritme així de bossa nova, que a mi com que em ve això d'estar a la platja, no? També.
1: Així és una platja brasilera, no? Potser.
0: Totalment, totalment. I ens ve a presentar aquesta nova cançó. Avui serà la primera artista convidada a la intersecció que passarà aquesta temporada. I acabarem recordant una altra artista japonesa, si tenim temps, la Yayoi Kusama, que no sé si la recordeu. Vam parlar al març d'ella aquí a la intersecció. Era una iaia molt atxutxable, artista des de fa molts anys, que malauradament fa res, un parell de setmanes, es va deixar. I avui doncs, volem recordar aquesta figura del món de l'art que ha estat tan important. Doncs bé, tot això és el que tenim. Déu-n'hi-do com hem parlat, eh? Anem a començar amb la nostra part informativa de la tarda. Així que anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que 392 estudiants de Montornès ja tenen atorgada la beca menjador d'aquest curs del 2026-2027. Això suposa que el 89% de l'alumnat de Montornès que ha sol·licitat l'ajut l'ha rebut. Com cada any, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha habilitat un espai de consulta en línia on les famílies poden veure l'estat de la seva sol·licitud mitjançant el número IDALU de cada alumne. Les famílies amb ajuts denegats poden interposar un recurs per via administrativa a partir del 7 de setembre. En cas de dubte, es poden posar en contacte amb el Departament Municipal de Serveis Socials trucant a l'Ajuntament. Dilluns vinent hi haurà una nova formació dins del programa Les Entitats al Dia. La sessió adreçada a les associacions del poble vol contribuir a una festa major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i actuar de manera adequada davant de possibles casos de violència masclista. També explicaran quines són les mesures d'higiene i seguretat alimentària i la normativa sobre la dispensació de begudes alcohòliques. La formació és totalment gratuïta i requereix inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic. El tema d'aquest any és patrons de la natura. És a dir, formes, estructures i irregularitats geomètriques que apareixen de manera espontània en el medi natural, com poden ser espirals, fractals, simetries o mosaics. De nou, el certamen contempla dues categories, una per persones majors de 14 anys i una altra per menors. A més de les fotografies premiades, el jurat en seleccionarà 10 addicionals, que juntament amb les guanyadores formaran part del calendari 2027 i d'una exposició itinerant. El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 18 de setembre a mitjanit. Les persones interessades poden presentar un màxim de 4 imatges inèdites. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que dimarts 15 de setembre tindrà lloc la primera prova de la Batalla de Penyes d'enguany. Com és sent habitual, serà una donació de sang. La unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits s'instal·larà al soterrani del Teatre Margarida Xirgo de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 de la tarda. Poden fer la seva donació a aquelles persones que siguin majors d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia. A més, cada persona podrà votar per la seva penya preferida, per la penya dels Bartomeus o per la penya Pere Anton. Per donar sang, cal reservar hora al web banksang.net. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest estiu s'ha posat en marxa a Montornès l'Escola d'Estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que s'ofereix, així com hàbits i eines de cerca de feina. L'escola ha consistit en 4 sessions que s'han desenvolupat a l'edifici d'acció social ubicat al carrer de Sant Isidre. Han anat dirigides a jovent d'entre 16 i 29 anys i s'han fet 2 rondes. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil. Ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els últims anys i per això han volgut crear aquestes accions puntuals.
2: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i, per tant, amb pocs coneixements no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. També en alguns casos pot ser així, però també hem d'explicar en quins casos pot ser així, no? Depèn del sector, depèn del moment, fins i tot. No és el mateix buscar feina a l'estiu que buscar-la al llarg de l'any. No és el mateix buscar una feina puntual perquè ets jove i estàs estudiant i vols guanyar algun calé mentre fas les vacances acadèmiques, que necessitar de trobar feina perquè t'hi va la vida o perquè has de mantenir una família. No és el mateix una cosa que l'altra, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions puntuals, com poden ser aquestes 4 sessions que li hem dit escola d'estiu, però que li haguéssim pogut dir de qualsevol altra manera. Doncs són 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
0: Cada sessió ha tingut la seva temàtica, però han estat complementàries unes de les altres, com ara aprendre a fer seguiment de les candidatures presentades o com millorar el nostre currículum.
2: En una primera sessió fèiem el currículum, en una segona sessió fèiem una proposta de cerca sistemàtica, també amb la intenció de que la persona que està buscant feina i que quan porta cert temps buscant feina, les persones que hem estat en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, és un moment complex, és un moment amb molts dubtes, és un moment en què no saps massa bé si estàs avançant, si no estàs avançant. Per tant, nosaltres el que plantegem és una cerca sistemàtica que a tu et doni la sensació, fins i tot emocionalment, no?, de que estàs avançant i que té un sentit les coses que fas. També hem dissenyat una altra píndola, que és la lògica de fins a on podem anar a buscar feina, no? I per tant ampliar una mica el nostre radi, de dir, no només tenim Montornès, sinó tenim Granollers, Montmeló, que són ciutats doncs, que estan molt a prop i que també tenen els seus polígons i tenen les seves dinàmiques empresarials i de cerca de feina, on també podem anar a buscar feina, però fins i tot doncs, amb 40 minuts en transport públic ens podem acostar a Cardedeu, o evidentment podem baixar fins a Barcelona, que torna a ser un altre àmbit molt gros on trobar també feina, no? I finalment un repàs de les accions formatives que podem fer per tal de millorar la nostra ocupabilitat.
0: En Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys. Ara, amb el permís de treball ja habilitat, està decidit a trobar feina.
3: Ja se me habilitó el permiso de trabajo, entonces estoy en la búsqueda de otras oportunidades para crecer acá en el mundo laboral, y entonces ellos me están dando una herramienta a la hora de buscar empleo, de las aplicaciones, las distintas páginas o programas que hay, a la hora de formar el currículo, el CV, nos dan ciertas características, ciertos cambios que podemos realizar para que sea mejor al momento de enviarlos a las empresas. Más que todo para cumplir las características de este nuevo sistema, que es la ATS, que es con la IA que maneja ciertos términos, entonces esos términos los puedes incluir en tu currículo para que pasen esta barrera de la clasificación.
0: El jove ha valorat molt positivament tant el servei ofert com els continguts.
3: Me parece muy interesante, de hecho ellos son muy atentos en cuestión, cualquier duda que tengo les voy preguntando, ellos amablemente me contestan cualquier duda, me dan cualquier detalle y ahí van viendo cualquier corrección y me van explicando más que todo en el proceso, y he aprendido muchísimo acá. Claro, porque más que todo yo no manejo el sistema de este país, entonces ellos me van abriendo un poco más en cuestión de términos y todo el proceso. Es de mucha ayuda como tal porque, claro, hoy en día todo avanzado, entonces ahora se manejan muchísimas cosas nuevas, entonces habrá gente que no entenderá de esto. Entonces es una gran ayuda para estas personas el que ellos den este conocimiento básico a todas las personas en general, que te ayuda muchísimo a la hora de buscar trabajo.
0: El projecte Escola d'Estiu de Buscar Feina està inclòs a la dimensió sociolaboral. Part de les sessions es continuaran oferint a través del Club de la Feina. Si esteu interessats, us podeu posar en contacte amb l'UPEC trucant a l'Ajuntament o bé presencialment a l'edifici d'acció social situat al carrer de Sant Isidre.

0: I toca ara escoltar una de les cançons que més ens ha acompanyat aquest estiu i que ha sigut un anunci en tota regla perquè la gent s'animés a visitar les Illes Canàries i La Graciosa. No sé si tu hi has estat, Sergi.
1: No, la veritat és que no.
0: Jo he estat, em va agradar molt. La Graciosa és una isla pràcticament verge. Doncs es veu que la gent, vaig veure per a Tere, s'ha animat a anar a l'illa després d'escoltar aquesta cançó.
1: I ara hi ha sobrepoblació, la gent allà s'està queixant de tot.
0: Bueno,
1: no?
0: Ja tant no he investigat, però la qüestió és que a vegades no, vols fer un spot, vols tal, que animar la gent i costa, i després arriba Quevedo, et fa aquesta cançó i mira, aconsegueix fer la propaganda que no havies aconseguit. Bé, forma part del seu disc El Baifo, que ja podeu escoltar des d'abans de l'estiu. Aquesta és una col·laboració amb Elvis Crespo i us deixem que l'escolteu.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ha arribat el moment de parlar de la festa major perquè Montornès ja ho té tot enllestit per celebrar l'edició d'enguany. La comissió de festes, recordem que està formada per representants d'entitats i professionals municipals, ha plegat gairebé 60 activitats culturals, festives i esportives dins d'aquest programa. I ja el tenim a casa, ha arribat a totes les bústies. La gran novetat d'enguany és el canvi del dia festiu a divendres, de manera que els actes centrals començaran el dijous 17 de setembre i s'allargaran fins al diumenge 20. De fet, la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha indicat que el gran dia serà divendres.
2: Enguany hem fet el canvi per al divendres, serà el divendres gran, el dia de festa major. Llavors, tota la programació es modifica, alguna part de la programació es modifica i posem la banya, no?, el dijous, no?, que serà el primer dia de festa major.
1: Com a dret d'inici es manté el protocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès i el pregó, que anirà a càrrec del montornesenc Miguel Santiago del Hoyo, creador de les postes del projecte Montornès Ciutat. Tot, però, canvia d'ubicació i es farà a la plaça de Pau Picasso. Jiménez ha posat en valor el projecte impulsat pel veí de Montornès i ha afirmat que amb el pregó encara volen donar-li més visibilitat.
2: Ja portem uns anys que intentem buscar, doncs, d'entre gent del poble que n'ha fet alguna cosa destacable. No pot ser tothom, però bueno. I llavors vam pensar que el Miguel havia fet molt bona tasca, no?, compartint amb nosaltres totes aquestes fotografies que segurament ningú ni els havíem vist, no?, i hi havia espais que ni coneixíem, i vam pensar que seria molt interessant, doncs, poder donar-li més visibilitat encara, perquè ha estat un projecte que l'ha tirat endavant ell sol, que l'ha fet molt seu i que ho ha compartit, ha estat molt generós i ho ha compartit amb tota la població, no? Llavors, era com quan ets petit, no?, i vas buscar aquells cromos, doncs la gent s'ha mobilitzat molt per tenir aquesta col·lecció. Llavors, creiem que era important, no?, doncs poder donar-li aquest paper. Ell ho va acceptar de molt grau i, bueno, i creiem que és algo que ens quedarà també per al record, no?, aquesta col·lecció de postals, que sembla que no quedarà aquí, que vol ampliar, i que li hem donat aquesta oportunitat, doncs, per fer-ho més visible encara.
1: Però no tots són canvis de la programació de la Festa Major d'enguany. Hi ha actes com la cremada de l'Ajuntament, el seguici i la batalla de penyes, que es mantenen tal i com les coneixem fins ara.
2: La cremada de l'Ajuntament sí que la conservem el divendres, com havia estat fins ara, i, per exemple, la dansa de la batalla, que sempre és tradicional dels gegants, també igualment continua sent el diumenge al dematí, amb la trobada de gegants i després la batalla. I després n'hi ha la batalla de penyes, que també s'està consolidant, que les penyes, amb el canvi de juntes, han fet un canvi de junta a les dues penyes, però han volgut apostar i han fet una programació molt rica, variada, també amb novetats que tot i això sent noves han volgut arriscar i, bueno, estem molt contents d'aquesta participació i d'aquest tot canvi de junta, però l'aposta per la festa major.
1: També es manté la dansa de la batalla, com escoltàvem, i les actuacions de la zona de concerts, enguany amb Cederland com a grup destacat. Tindrem també la segona edició del Sarau, els correfocs, l'estrena de balls de bruixes Montornès, els productes gastronòmics... No hi faltarà de res perquè hi ha gairebé 60 propostes al programa. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha volgut convidar tota la ciutadania a sortir al carrer a gaudir de la festa major.
2: Jo convido a tothom que surti al carrer, que gaudeixi amb cura, perquè no tothom ens agrada la festa major, n'hi ha gent que no els agrada, i llavors amb cura, amb respecte, amb convivència, un agraïment sobretot a les entitats, als establiments, d'aquest esforç, d'aquests dies que són de molta tasca, de molta feina, però que en veritat es recompensa, doncs, en veure la gent al carrer i gaudint d'aquests dies de festa.
1: El programa d'activitats ja s'ha repartit a les bústies, però recordeu que el podeu consultar en qualsevol moment en format digital al web municipal montornès.cat.

0: tot el record.
1: Doncs ja s'han presentat ells mateixos. Som Banda Neon, Búho, Simon DJ, que aquest estiu han tret El ventilador, i és una cançó que no ha deixat de sonar. No m'estranya, s'enganxa. I qui no ha necessitat un ventilador aquest estiu al costat de seu, vaja, així, sin despegar-nos, portàtil, de casa, des de qualsevol lloc. Doncs així han dit El ventilador, no volen que li tregui, i és la cançó que us portem ara.

0: Avui comencem parlant d'esports. El nostre primer convidat és en Iago Domínguez, que és pilot d'enduro local. N'hem parlat molts cops d'ell, però avui tenim la sort de tenir-lo amb nosaltres. Molt bona tarda, Iago.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui el tenim amb nosaltres perquè ha estat competint en el Campionat Mundial d'Enduro GP, en la categoria, recordem, de 125 centímetres cúbics, la categoria Youth, i s'ha quedat a les portes del podi, però ha estat molt, molt a prop. Avui volem saber quines han estat les teves sensacions en aquesta competició, i enhorabona, Iago, perquè quart en un Mundial, tot i que suposo que t'has quedat amb les ganes, és un molt bon resultat.
1: Sí, doncs, bueno, molt content de tota aquesta temporada, de com ha anat tot l'any. Sobretot destacar els podis i una victòria que vaig aconseguir, sí. Així que molt content, ja que a principi d'any sabíem que podíem estar davant, però fins que no tu creus i ho demostres no ho veus, clar.
0: Clar, o sigui que l'actitud és important.
1: Sí, sí, clar, no has mentalitzat, sí, sí. No surten els resultats.
0: Clar, parlàvem d'això, quart en la posició final, però, com dèiem, has quedat en el podi en gairebé totes les curses, no?, que hi ha hagut.
1: Sí, exacte. Jo crec que m'ha funcionat molt bé a final de temporada és la regularitat, ja que ara no en sé bé, però no s'hi ha fet pòdiums en totes les curses. Així que he estat sempre, si no dins, a prop del pòdium, i això m'ha fet aconseguir molts punts i acabar quart al campionat.
0: Clar, això té el Mundial, a part de competir en el més alt, també vas viatjant, no?, coneixent llocs, gent. Hi ha alguna carrera que t'emportis, que diguis aquesta, m'ha agradat especialment?
1: Sí, com dius, és algo, bueno, per mi és algo increïble poder anar per tot el món, sobretot amb el meu equip, amb la Federació Espanyola, i és algo, jo crec que molt maco i un bon record que em queda a final d'any. I per mi el viatge més especial va ser Finlàndia, que va ser on vaig aconseguir la meva primera victòria. Mm-hmm. Ja tenia moltes ganes perquè sempre deien que Finlàndia era una cursa molt dura pel terreny, pel clima i per tot, i sí, a més vam aconseguir la victòria, així va ser molt única.
0: Ja m'imagino. T'havies posat algun objectiu en començar la competició?
1: Sí, bueno, vam començar l'any que entràvem amb un nou equip, una nova moto, i sabíem que ens costaria una mica perquè no portàvem tantes hores com ens agradaria amb la nova moto, però jo sí que tenia ben clar que podia aconseguir el pòdium i en curses, i hem aconseguit uns quants, així que ens donem per satisfets.
0: Sí, de fet, com que t'has anat adaptant, no?, aquesta nova moto, i s'ha notat també amb els resultats.
1: Sí, exacte, al final a l'enduro és molt important, més que tot el rendiment de la moto, tindrà una bona relació, per dir-ho així, amb ella, i a poc a poc, quan va avançant la temporada, vam anar adaptant-la a les meves, al que jo em trobava, i de no estar fent pòdiums a estar fent dos pòdiums seguits en un cap de setmana i guanyar curses, així que hem fet bon treball.
0: Hem parlat de l'actitud, però clar, com més es crea aquesta relació, Iago, amb la moto? Corrent? Entrenant?
1: Home, clar, són moltes hores de dedicació, de físic, amb la moto, entrenant amb els entrenadors, amb la gent que m'ajuda, i sobretot això, tindrà el cap ben ficat per poder aguantar la pressió i tots els nervis de lo que és estar davant un Mundial.
0: Clar que sí. Jo suposo que això és molt personal, però també necessites un suport, no? Perquè, com deies, el teu equip, però també entenc que familiar, per poder-te acompanyar en totes aquestes etapes, perquè ja ho portes molts anys competint.
1: Sí, exacte. Bueno, des de petit, des dels 6 o 7 anys que vaig començar a córrer, així una mica més professional ja van ser els 16-17, però sí, clar, sense la família això seria inimaginable, i això gràcies a la família i a la gent que m'estima i que he pogut en els mals moments m'ha fet sortir endavant.
0: Doncs aquí queda l'agraïment, i a més d'aquest Mundial, Iago no para, no? Jo deia, ja has descansat aquest estiu? O abans d'entrar em deia, pues no gaire. Què més tens entre mans?
1: Bueno, això, aquest any ha sigut una mica estrany perquè el Mundial ha acabat abans d'estiu, mm-hmm. Ha sigut a principis d'agost, i ara ens ha deixat una mica així penjat perquè sembla que ja hi acaba la temporada, però que encara ens queden les tres últimes proves del Campionat d'Espanya, I a l'octubre també fem la prova dels 6 dies, que aquest any ha sigut seleccionat per representar Espanya amb l'equip júnior.
0: Jo entenc que la federació truca moltíssim, Iago, però encara et segueixes com sorprenent o sentint orgullós d'aquest truquin?
1: Home, clar, si tinc la sort que et seleccionen, no? Al final l'equip som, depèn l'any, no? Però normalment som 3-4 pilots, si et seleccionen, pues, doncs queda aquest gust, pues, que poder ets els 3-4 millors del país.
0: Clar.
1: Així que més motivació encara.
0: 6 dies, són 6 dies competint a tope?
1: Sí, són 6 dies seguits. Ahí està la gràcia, no? Normalment fem 2 dies, que és dissabte i diumenge, però aquesta prova són 6 dies, que és per provar la mecànica i el físic al màxim.
0: Com es prepara un per això? Perquè són moltes hores. Tu sempre fas els mateixos entrenaments o vas focalitzant segons la competició?
1: Bueno, sí, normalment sempre tenim la mateixa rutina d'entrenos, per dir-ho així. Al ser una carrera llarga no la preparem diferent, només és més quan estàs dins la cursa, quan has començat, vas a una mentalitat una mica més conservadora, però bé, per no arriesgar físicament ni la moto o donar-li algun cop ni trencar-la. Però al final has d'estar fort i ja, encara que siguin 6 o 20 dies has d'aguantar.
0: Mare meva. Mare meva, 20 dies ja seria lo más. Parlaves del Campionat de Catalunya, d'aquesta competició, arribarà a final d'any i després què? Com et planteges l'any vinent? Hi haurà algun canvi?
1: Sí, bueno, ara per l'any que ve el canvi més gran és que aquest ha sigut el meu últim any a 125 i ara ja estic obligat per edat a passar a la categoria júnior, a el que seria el Mundial Enduro GP. Encara no tinc res clar del meu futur, encara que poder les portes a fer el Mundial de Super Enduro o uns altres. Seguiria fent enduro sempre, però podem unes altres marques.
0: O sigui que, de moment, futur una mica obert, però el que està clar és que continuaràs competint.
1: Exacte, sí, per sort jo crec que sí, podrem seguir.
0: Com afrontes aquesta, ja per acabar, aquesta canvi de categoria?
1: Home, és un canvi bastant gran, ja que passem de la moto petita, el que és la 125, o hi ha una moto gran. Un mundial, sigui la categoria que sigui, hi ha molt, molt nivell. Així que tindrem que lluitar encara un pèl més per adaptar-nos a una altra moto i relluitar i perquè surtin amb tot el sacrifici que surti els resultats.
0: Segur que sí. Iago, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, haver tret uns minuts. Iago Domínguez, pilot local d'Enduro, i molta sort per tot el que queda per endavant.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I nosaltres continuem, deixem l'esport, anem cap a la música. Per què? Doncs perquè avui també s'incorpora a la nova temporada el nostre company, el Miquel Zafra, amb una nova entrevista musical i un artista que ja ens ha visitat molts cops i nosaltres contents de rebre-la de nou, l'Helena Ley, amb la seva cançó On The Beach.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui, abans de marxar, volem parlar de Yayoi Kusama, una artista japonesa coneguda pels seus estampats colorits que ens ha deixat aquest estiu. Nosaltres volem recordar-la amb una secció de la nostra experta en cultura, la Clàudia Fernández, perquè aquí a la intersecció la Yayoi no és cap desconeguda. Ja vam parlar d'ella al març.
2: Possiblement pel nom, a molta gent no li soni, però si jo et dic tota una sala o tot un quadre o tota una escultura plena de lunares, de topos, això és Yayoi Kusama. La seva obra està plena d'aquestes esferes i tot té un perquè. Jo això no ho sabia, però com desgraciadament passa molt sovint, darrere dels artistes acostuma a haver-hi un drama.
1: Ai, sí.
2: I l'art s'utilitza molt sovint com a refugi. I en aquest cas, doncs, no és menys. Però és un artista que va néixer al Japó, d'acord, i amb gairebé 10 anys, encara no els tenia, va començar a patir al·lucinacions.
1: Oh.
2: És una persona que des de sempre ha parlat de les seves, dels seus trastorns mentals, va tenir una vida molt complicada, una infantesa molt complicada, amb maltractaments, sobretot per part de la seva mare.
1: Ostres.
2: A més, va... quan tenia això 10 anys, es va haver de posar a treballar com tants nens llavors, després de tota la guerra de Pearl Harbor, va estar treballant forçadament, i a casa la situació era molt complexa. La mare, m'atreviria jo a dir que no estava tampoc del tot bé, perquè fins i tot ella ha arribat a explicar que la seva mare l'obligava a amagar-se dins de casa. Llavors la mare marxava i el que pretenia era que la seva filla veiés el pare amb amants, si tenia o no amants, i després que li expliqués tot a la mare. És a dir, la feia servir d'espia dins de la seva pròpia casa.
1: Home, molt bé, no crec que estigués, la dona. O sigui, això amb una amiga, doncs mira encara, però clar, la teva filla...
2: Exacte, totalment. O sigui, clarament és per tenir al·lucinacions, per tenir traumes i per tenir de tot.
1: Sí, totalment.
2: A més, ella, la seva casa estava envoltada de molt de camps de flors, i llavors ella deia que potser per les al·lucinacions o potser per tenir la vista tan enfocada en això, quan ella tornava a casa es passava tanta estona caminant entre flors que quan arribava dins de casa o entrava en qualsevol espai, ella seguia veient els puntets a tot arreu.
1: Sí.
2: I això és el que va inspirar la seva obra.
1: D'aquí les rodonetes, no?
2: Exacte. Tot s'ha de dir, ella va voler estudiar art i la seva mare li va dir que no, absolutament, fins que amb els anys, imagino que la relació va anar molt a pitjor, ella seguia, es va presentar un concurs del seu poble, el va guanyar, i m'imagino que estava tan enfocada en ser artista que la seva mare va acabar donant-li els diners perquè marxés a Amèrica, amb la condició de que mai més tornés al Japó.
1: Ostres, tu!
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Total, que la dona se'n va viure a Amèrica, als Estats Units, allà va estudiar art, ho va passar molt malament, fins al punt de no tenir on dormir, és a dir, no va ser fàcil, clarament, i va anar guanyant cada cop doncs més rellevància, va anar fent-se famosa. Fins aquí, a mi el que m'agradaria dir és que jo quan m'imagino la tristesa, la solitud, m'imagino això, estar una mica en el pou, a mi m'emanen colors com molt tristos.
1: Clar.
2: Però aquesta dona és tot el contrari, o sigui, tot el seu univers són puntets, són colors vius, és una cosa super eclèctica i penso, ostres, que guai, perquè trenca amb aquella idea de tristesa que potser tenim, no?
1: Mm-hmm. Clar, potser per ell això era com la seva teràpia, no? I dir, doncs, jo ja tinc bastanta foscor i tristesa en altres coses, doncs aquí puc ser lliure i fer el que vulgui.
2: Exacte. I com que ella reconeix que té al·lucinacions i que veu visions, la seva obra es basa, entre moltes altres coses, en crear aquests espais de dir, jo en el meu cap veig això, vull que la resta de la gent també ho vegi. I es fa molt famosa, doncs, això, creant grans murals, grans instal·lacions, fins i tot va arribar a fer moda, tot amb aquests lunars i amb aquests puntets. I hi ha una cosa que segur que tots hem vist, ja sigui al Moco Museum o a Instagram ha sortit mil cops, saps, la típica habitació tota plena de miralls, amb llumetes de color,
1: sí,
2: que es diuen Infinity Rooms, doncs això és creació d'aquesta artista.
1: Ostres, tu, ho veus? Si és que pensem que som molt moderns i...
2: Exacte. Per no enrotllar-me gaire més, dir-vos que ha sigut una dona que ha trencat moltes motlles, és feminista i a les seves obres lluita per la nuesa humana, per la llibertat en tots els seus aspectes, i ella va fer una cosa que a mi m'ha semblat molt guai, que això no ho he trobat, i és que a la Bienal de Venècia, a l'any 66, ella no estava convidada ni molt menys, i va agafar i va fer una instal·lació allà que eren 1.500 esferes reflectants, les va posar totes al davant de l'entrada de Bienal de Venècia i va posar-se a vendre-les cadascuna per $2. Era un acte de protesta perquè poguessin entrar nous artistes a la Bienal per fer-se veure, per donar-se a conèixer. Finalment, els treballadors de la Bienal li van haver de desallotjar tot el xiringuito, però va aconseguir que uns anys després, 30 concretament, la convidessin, i ella deia que era el millor moment de la seva vida. El 2018, per exemple, a Los Angeles es van vendre, en una sola tarda, per una exposició seva, es van vendre 90.000 entrades.
1: Uau!
2: Al Tate Modern de Londres, a l'any 2022, es van esgotar totes les entrades en un temps rècord i li van fer una pròrroga d'un any. I les seves obres són molt, molt, molt famoses ara mateix, però s'ha deixat en un mundo de... Com és aquesta frase? En un mundo de cuerdos, el loco es el menos... Bueno, ara ho diré fatal. Però vaja,
1: la idea està allà.
2: Sí, ho sento. Vull dir que aquesta dona sempre ha reconegut els seus trastorns mentals, els ha portat molt en defensa i mai se n'ha amagat, fins al punt que va tornar al Japó l'any 73 i es va instal·lar en un psiquiàtric. Ella va dir, jo no em buscaré una casa, jo necessito ajuda, i llavors la tia es va muntar un taller de pintura dins d'un hospital psiquiàtric i viu allà des de llavors.
1: Toma ja. Sí que sí.
2: I ella diu que mentre tingui il·lusió i ganes de fer art, el seguirà creant, i que agraeix moltíssim, doncs, tota la fama que ha aconseguit tenir.
1: Doncs tota la fama ha aconseguit tenir. Recordem que la Yayoi ens ha deixat fa un parell de setmanes, i amb aquesta secció avui nosaltres l'hem volgut recordar.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, nosaltres ens acomiadem. Fins aquí ha arribat el primer programa de la temporada 2026-2027 de La Intersecció. S'ha fet curt, com sempre, però demà tornarem, demà hi ha de juernes, una setmana que se'ns farà curta.
3: I estranya, no?, començar en dimecres.
1: Sí, i la setmana que ve també serà una mica més curta amb la Diada, la segona festa major... Bé, un setembre que ve intens. Demà parlarem de les obres de manteniment que s'han fet als equipaments durant aquest estiu. També parlarem de la matrícula del CFA Marinada, parlarem amb l'Ivan Aznar, que s'incorpora de nou en una nova temporada aquí amb nosaltres de La Intersecció. O sigui que ja tenim el programa ben complet, que jo espero que no us el perdeu i que demà ens vulgueu acompanyar. Nosaltres estarem aquí, oi, Sergi, a partir de les 5.
3: Oh, i tant, no faltarem, ja viento en popa, eh? Tot
1: molt bé, plegat. Aquí, que no s'aturi. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
3: Fins demà, Mireia.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Alimentació pre i postentrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats, Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i postentrenaments i proves i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé, un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix. I com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: La Llanterna Màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Amb la segona entrega de Wicked, el món d'Oz torna a obrir les seves portes amb una magnificència que confirma, un cop més, la capacitat del cinema musical contemporani per reinventar-se sense perdre l'essència. Reprèn el fil narratiu allà on la primera entrega el va deixar, però ho fa amb un to més profund, més ombrívol i, sobretot, més conscient del pes emocional que carreguen els seus personatges. El seu director torna a demostrar un domini extraordinari del llenguatge musical cinematogràfic, equilibrant la grandiloqüència pròpia del gènere amb un pols narratiu sorprenentment íntim. Les composicions, d'una riquesa orquestral notable, dialoguen amb una posada en escena que no té por d'explorar les ombres de la història original. El resultat és un autèntic espectacle de màgia, música i color. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Teniu un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I ells som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Els orígens de Wicked es remunten a fa més d'una dècada, quan els estudis van començar a plantejar seriosament una versió cinematogràfica del musical de Broadway. Es volia respectar l'essència del relat d'Elphaba i Glinda, però també expandir-lo per aprofitar tot el potencial visual del món d'Oz. La selecció del repartiment va ser un altre punt clau i per a molts fans un motiu de debat encès. La tria de les actrius principals, dues figures que combinen presència escènica i un talent vocal espectacular, va ser celebrada com un encert immediat. Les localitzacions, un equilibri entre escenaris naturals i altres construïts, va donar profunditat al món d'Oz. Boscos humits de tons impossibles, planures que brillaven amb una llum daurada i ciutats que combinaven arquitectura de conte amb detalls gairebé industrials. Els equips de disseny van viatjar arreu per capturar textures que després es fusionaven

varien amb decorats i efectes visuals. Aquesta primera etapa va donar pas a la preproducció, un procés que va aplegar artesans, músics, coreògrafs, dissenyadors i tècnics per construir el món de Oz peça a peça. Un viatge que va des del rodatge fins al moment en què s'apaguen les llums de la sala i el públic conté la respiració.

En el panorama actual del cinema musical, pocs projectes generen tanta expectació com Wicked per segona. La seqüela, concebuda per continuar expandint un dels universos més icònics del teatre contemporani, exigia un càsting que no només estigués a l'altura del llegat, sinó que el reinterpretés amb una mirada cinematogràfica renovada. La primera selecció es va iniciar amb un procés de tamisat basat en centenars de cintes enviades per intèrprets d'arreu del món. L'equip no buscava només bones veus, sinó perfils en carisma, naturalitat davant la càmera i la capacitat de sostenir emocions complexes sense perdre coherència narrativa. Per al paper del Fava es van realitzar proves específiques que combinaven interpretació parlada. Aquesta part del càsting va ser una de les més exigents en anys. Glinda, al contrari, requeria lleugeresa escènica, precisió vocal i una capacitat gairebé coreogràfica d'expressió.

0: La resta del repartiment va passar per una fase de proves grupals. El resultat va ser un conjunt d'intèrprets que, segons els productors, aportaven una cohesió extraordinària. El pes dramàtic de la pel·lícula recau, com era d'esperar, en Cynthia Erivo, que reprèn el paper del Fava Thorpe, amb una intensitat que transcendeix la simple interpretació. Al seu costat, Ariana Grande construeix una Glinda Applan sorprenentment madura. Si a la primera entrega destacava l'encant i l'energia lluminosa, aquí afegeix capes de matís que revelen l'evolució emocional del personatge. La seva química amb Erivo és un dels eixos que fa avançar la narrativa i la seva veu, precisa, neta i modulada, reforça aquesta nova dimensió més introspectiva. El contrapunt romàntic i alhora moralment ambigu és a càrrec de Jonathan Bailey, donant vida a Figuero Tigler. També cal destacar el treball de Michelle Yeoh com a Madame Morrible i la figura del màgic d'Oz, interpretat per Jeff Goldblum.
1: Why do I love this place?

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked reprèn la història just on la primera part la va deixar, expandint l'univers d'Oz amb una ambició narrativa que va més enllà de la clàssica oposició entre el bé i el mal. Més madura i emocionalment més incisiva, es centra en les conseqüències dels esdeveniments que han separat per sempre les destinacions d'Elphaba i Glinda. La desaparició d'Elphaba ha deixat un buit de poder que el màgic i Madame Morrible intenten aprofitar per consolidar el seu relat oficial, mentre Glinda, atrapada en una posició d'autoritat inesperada, lluita per mantenir-se fidel als seus ideals enmig de conspiracions, manipulacions i una opinió pública dividida. Elphaba, viva però perseguida, emprèn una fugida que es converteix en un viatge introspectiu en què el seu poder creix tant com el pes de les seves decisions. A mesura que les trames individuals avancen, Wicked Part 2 construeix un crescendo dramàtic que posa en joc amistats, lleialtats i destins. Figuero, pres entre el deure i el sentiment, esdevé peça clau en l'equilibri d'Oz, i Glinda descobreix que la veritat pot ser tan perillosa com qualsevol encanteri.
2: Take it from a wise old carny. Once folks buy into your blarney, it becomes the thing they'll most hold on to. Once they've swallowed sham and hokum, facts and logic won't unchoke 'em. They'll go on believing what they want to. Show them exactly what's the score.

0: La preproducció de Wicked, segona part, va ser literalment la construcció d'un univers. Durant mesos, els estudis es van omplir de maquetes, proves de vestuari, mostres de maquillatge verd en totes les tonalitats imaginables i mapes enormes que detallaven la geografia d'un Oz reinventat. Era fascinant veure com, abans de que la primera càmera comencés a rodar, la pel·lícula ja existia en centenars de dibuixos. Una de les peces més delicades d'aquesta fase va ser el disseny de vestuari. Les robes d'Oz sempre han estat exuberants, però aquí es va voler anar més enllà. Teixits tridimensionals i peces que canviaven subtilment amb la llum, amb tocs futuristes. Elphaba i Glinda, evidentment, tenien col·leccions senceres dissenyades per reflectir l'evolució emocional de cada personatge. Mentrestant, els coreògrafs ajustaven moviments i ritmes perquè els números musicals respiressin una energia nova sense trair l'esperit de l'escenari. Quan tot va estar a punt, el rodatge es va posar en marxa.
1: Don't wish. Don't start.

El rodatge va començar enmig d'un ambient d'expectació palpable. Des del primer dia, el set bategava amb una energia particular, com si cadascun dels qui participaven fos conscient de que estava contribuint a una obra destinada a deixar empremta. Les escenes exteriors van suposar un repte. En alguns casos, el rodatge va portar l'equip a afrontar condicions meteorològiques imprevistes i en aquest punt del procés van començar a circular les primeres anècdotes i curiositats, petites joies que els membres de l'equip comentaven entre rialles durant les pauses. Una de les més comentades va ser quan el vestit del Fava, la seva capa feta amb un teixit especial creat per reaccionar a certes temperatures, es va encongir durant una nit freda, obligant l'equip de vestuari a improvisar un sistema de calefacció portàtil per mantenir el teixit estable. També, uns decorats del bosc, malgrat estar ben acurats, van acabar movent-se pel vent fort, creant un efecte inesperat. El director va decidir incorporar aquesta oscil·lació a l'escena.

0: La llanterna màgica. La banda sonora de la teva vida.
1: Però no tot van ser improvisacions. Algunes escenes d'acció i vol requerien un treball tècnic molt acurat. L'equip especialitzat en arnesos va dedicar setmanes a assajar moviments que un cop filmats semblaven senzills i fluïts, però que en realitat exigien una coordinació gairebé acrobàtica. Les actrius principals van realitzar elles mateixes bona part d'aquestes seqüències, superant vertigens inicials i sessions d'entrenament exhaustives. En paral·lel, els responsables de fotografia jugaven amb paletes de colors i tipus de llum per poder capturar l'essència d'un Oz vibrant i emocional. Tots coincidien que la pel·lícula havia de tenir una personalitat visual pròpia, allunyada d'altres adaptacions del món d'Oz, però alhora familiar pels espectadors. A mesura que el calendari avançava, tothom començava a veure que l'univers imaginat prenia forma real, i amb aquesta realitat també s'apropava una nova etapa igualment decisiva, la postproducció, on la màgia tècnica acabaria de tancar el cercle.

Quan el rodatge va finalitzar, la producció va entrar en la fase silenciosa però absolutament vital, la postproducció. El muntatge va començar amb desenes d'hores de material cru. Els muntadors, que sovint passen desapercebuts, malgrat la seva tasca fonamental, van dedicar setmanes a construir l'esquelet narratiu. Mentrestant, l'equip d'efectes visuals s'enfrontava a un repte monumental. La segona part de Wicked no només requeria embellir el món físic creat durant el rodatge, sinó també donar vida a fenòmens màgics, criatures impossibles i entorns que no podien existir fora d'un ordinador. Es diu que algunes seqüències van requerir més de 30 versions abans de ser aprovades. La colorització també juga un paper essencial. El resultat final, aconseguit gràcies a un treball minuciós, és un equilibri visual que dona profunditat i caràcter a cada escenari.

La banda sonora de Wicked part 2 va ser, des del principi, un dels pilars emocionals de tota la producció. El responsable musical sabia que havia de caminar per una línia molt fina, honrar les melodies icòniques del musical original i alhora reinventar-les per al llenguatge majestuós del cinema. Les sessions d'enregistrament van començar en un estudi gran i silenciós, on una orquestra simfònica estava preparada per insuflar vida a les noves harmonitzacions. Les cançons, que milions de persones havien cantat durant anys, adquirien aquí una potència renovada, expansiva, que només la gran pantalla podia contenir. També es van compondre peces noves, petites joies musicals creades específicament per a moments que no existien en el musical de Broadway. Durant les primeres projeccions internes, molts espectadors van coincidir que aquestes incorporacions s'integraven amb tanta naturalitat que semblava que sempre haguessin format part de Wicked.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked és un testimoni de la perseverança, la creativitat i la passió col·lectiva que caracteritzen les grans produccions. Des del seu desenvolupament inicial fins al seu impacte global, cada fase reflecteix una atenció obsessiva al detall i un respecte profund per l'univers de Wicked. La química entre el Fava i Glinda, la grandiositat visual dels decorats i la precisió dels efectes, juntament amb una banda sonora que toca l'ànima, converteixen aquesta pel·lícula en una experiència immersiva i memorable. És una obra que aconsegueix connectar amb diversos nivells, el visual, l'emocional i el cultural, establint un punt de referència per a futures adaptacions musicals i consolidant el llegat de la història de Oz dins del cinema contemporani. La segona entrega de Wicked és, en definitiva, un homenatge a la màgia narrativa, a la força de l'amistat i a l'art de crear mons que perduren més enllà de la pantalla. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
2: I'm limited. Not with your eyes, but theirs.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Bon dia, fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha un altre fet el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona o no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica.

0: mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla l'Anna, d'un temps i d'una ciutat que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico. Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguda, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També de tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, a Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir. No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si a més ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
1: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
0: Com no entenc de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
1: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, és clar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
0: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
1: Se'm va fer... L'has llegit?
0: Sí, home. El que és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar. Com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
1: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada, i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, molt poc. Des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
0: O sigui...
1: Per què no?
0: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
1: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
0: Ah, vale.
1: Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
0: Sí.
1: Vull dir, és aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses. Molt pocs.
0: Sí,
1: però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona. I el front institucional s'ho va carregar.
0: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
1: Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, eh? Sortia el 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. Uh-huh. I dins d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla, i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar, i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
0: Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho, explica'ns-ho.
1: Per exemple, el cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb l'amant. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle, i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle, i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, eh? És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
0: Ah, sí?
1: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
0: Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
1: Sí, sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà... Em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Però és clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que sí. Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
0: Escolta'm una cosa. En el llibre Lo que nunca conté, expliques anècdotes, sí. Milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor... I quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia?
1: A veure, la millor que et refereixes, la que recordo amb més carinyo o...?
0: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu, la millor anècdota, aquella anècdota que diries, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
1: Ja, no, n'hi he passat tantes,
0: ja m'imagino.
1: Tantes. Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, esclar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, o sigui, és una gacela, saps? Mm-hmm. Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña de la plaça Reial. Mm-hmm.
0: Sí, Ocaña retrato intermitente, sí.
1: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Doncs pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
0: Sí, sí.
1: Scoopy. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdoni, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
0: Carai.
1: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? No es preocupi que l'entenc, i si no l'entenc no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar el pintallavis a la...
0: El coloret.
1: Sí, de coloret, i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot, i la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
0: Carai.
1: Imagina't. Carai. Pues mira, això és una de les coses que m'han passat i que us recordo, que encara amb emoció, de veritat, amb molta emoció.
0: I la que no més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
1: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
0: Ah, ja.
1: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
0: Genial.
1: Vaig demanar ajuda, van passar unes noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
0: Los Solomillos.
1: Sí, és una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
0: Vale, però
1: aquesta és molt bé.
0: Aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
1: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
0: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
1: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
0: Carles Vilarrubí.
1: En negatiu.
0: Per?
1: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
0: Bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
1: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
0: clar, és sorprenent.
1: Ostres. Pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
0: Sí? I aquesta, si me l'expliques? Un poquito?
1: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
0: Vinga.
1: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
0: Hombre, mítica Marisa Berenson.
1: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
0: Ah, mira.
1: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicat que tiene juanetes i està comprant-se unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
0: Ostres, clar. Sí.
1: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
0: Què dius ara?
1: És... Sí, sí.
0: Mira, Tina Turner és el mit, aquella dona amb aquelles cames precioses.
1: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
0: Exactamente. És el que jo li vaig preguntar.
1: No, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia. Vaig pensar, mama meva.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
1: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
0: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas, eh? El pot petit
1: més petit. És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
0: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
1: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això. Però jo recordo, diria que és més petita.
0: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava,
1: clar,
0: pobra.
1: Sempre apareix així.
0: Sempre apareixia clar. Amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius que eren bragues de collal directament, però que li quedaven clar. Estupendes. Sí, sí. Una meravella sí, de dona. Sí. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat, perquè amb aquests personatges...
1: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics, la meva família és un altre bloc i la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina... Pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moplat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Mm. Dono més tranquil·la pensant això.
0: Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu hi ets de... ets bona
1: vols,
0: gent.
1: Sí, sí. Amargar-te la vida.
0: No, no val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
1: Doncs pues mira, amb el tema, quan li van posar la corona a l'Artur Mas. Si Barcelona va entrar en Barrena, quan, bueno, va entrar en Barrena i en coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas, va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, eh? Uh-huh. Però el tema social va caure en picat, va fer un picat important, molt important.
0: Escolta, perquè tu havies,
1: més això,
0: eh? Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
1: Sí, bueno, no és que, és que jo li vaig donar 100 dies de glòria, és que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó, jo els hi vaig concedir a la Colau, perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, que perquè vaig fer també molta crònica política, la Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era, sabia qui era la Colau, però no sabia el partit, i que això, té que ser, això és carisma. Uh-huh. Això és carisma. I jo me la vaig creure, la Colau, me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú, saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dona la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues, te'n recordes?
0: Ai, sí! Magues? Ai, sí!
1: No cal, crec que no cal, eh? No,
0: sí. Hi han hagut, saps? Moltes coses, pessebres horrorosos, transformacions que no calien...
1: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política, o sigui, perquè tu m'escoltis m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
0: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
1: No. No, no interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo, tu creus que interessa?
0: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
1: Clar, tu i a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que crònica social, avui en dia no es podria fer.
0: Sí, no hi ha gaire vida social.
1: No, és que no n'hi ha gaire, no n'hi ha.
0: Sí, Barcelona està tan morta.
1: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vaig baixar a la Rambla, però jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
0: Sí, sí.
1: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc, fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
0: Sí.
1: Bueno, hem de viure així, doncs hi viurem, no?
0: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers? De...
1: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
0: Sí.
1: El Carlos Sentís?
0: Sí,
1: que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més,
0: sí.
1: Em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
0: Sí.
1: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè... A veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influleches. Clar, perquè és que estic del tema influencers. Va haver un moment que les convocatòries de premsa eren 3 periodistes i 20 influencers d'aquests.
0: Sí.
1: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
0: Ah, no. No sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchis o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè ens estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de no le mientes a Pinocho en el Dry Martini.
1: No ha funcionat, no ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
0: Sempre.
1: Però ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
0: Ja, bé.
1: No, jo he marxat, eh? També és veritat, sí, que jo he marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat, perquè no puc amb el cotxe, no puc amb...
0: Ai, és horrorós, és horrorós, el cotxe.
1: Clar, i quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et posa molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, no es mou, la veritat. No. A vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint.
0: No.
1: La gent va... No sé. Els més joves els hi va la batxata i aquestes coses que no sé,
0: sí,
1: com
0: es diuen. Sí, sí, sí.
1: La reina, sí, del floig, aquestes coses. Els que van... Sí, els que van després tenen nens petits i no surten.
0: Sí, sí.
1: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem? Nosaltres?
0: Sí.
1: Jo surto. Jo quan vaig a Barcelona surto. Però no veig a ningú.
0: Sí, la veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona, te recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
1: Què va?
0: Ara no estan, s'han perdut.
1: No estan, no estan.
0: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid?
1: El
0: Covid.
1: Em nego a que sigui femení, és masculí.
0: És
1: un virus.
0: És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo.
1: Sí.
0: Explica'ns, has anat, has tornat de la mort?
1: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro d'oxigen, no sabien si... Va ser oxigen cerebral, vull dir, no sabien si com sortiria, saps?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar, jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé a l'altra banda.
0: Vale.
1: Hi ha molta pau, saps?
0: Bueno, i a més, però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna, has de seguir.
1: La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
0: Vale.
1: Sí, està molt bé.
0: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Analós.
1: Ah, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo després vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida, mai.
0: Diríem que t'ha salvat el sentit de l'humor.
1: Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
0: I les amigues?
1: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
0: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat per aquest... Que estaràs amb...
1: No, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen. Afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
0: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa. Un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
1: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era molt, molt, era una nena jo.
0: Vale.
1: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou, jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Traseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Traseta, no ho volien dir, hi havia com una aura de misteri envoltant la Traseta. I és que era una prostituta. I això, clar, això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, l'altre ja va dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, esclar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
0: S'han de tapar forats.
1: És més divertit. És més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que hi falsejat el nom, evidentment, li tinc que falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de quatre dones.
0: Sí.
1: Tres d'elles van existir. Tres. Les tres les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
0: És l'amiga, no? La Verònica.
1: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això, necessitava un lligam i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
0: Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Elós, perquè en el llibre les molt protagonistes són, i les bones protagonistes són les dones.
1: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
0: Segur.
1: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot... Com em va dir la Carme Riera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, eh? Sense homes, sense formatge. No. Sense
0: homes, sí. Escolta, l'Anna Elós és més sàvia ara o abans?
1: Encara no ho soc, però si m'ho poses en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
0: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
1: Siddhartha, Hermann Hesse.
0: Hombre, meravella. Sí, sí, meravella.
1: És el llibre de tauleta de nit.
0: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Elós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
1: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
0: Molt bé. Anna Elós...
1: És l'únic consell.
0: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, jo que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
1: Quedarem una estona.
0: Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
0: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Jursenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas, res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
2: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
2: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
0: ¿Y por qué?
2: Así que a partir de ahí... Pues...
0: Perdona, ¿por qué cuatro dones, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
2: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
0: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
2: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
0: ¿Por qué Gamers del Cinquillo? Como llamas tú, li dius tu a elles, no són les Gamers del Cinquillo. El Cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes, d'aquí el nom Òrdago, que es lo que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus,
2: sí.
0: ¿No? O sigui, ¿por qué estas Gamers del Cinquillo?
2: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil, el de, claro, algo tan tradicional como el cinquillo, con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
0: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
2: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
0: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren, a... És un llibre fàcil, no és molt, molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable, i jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant de del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona, recomiéndanos un libro que tú t'hagi agradat molt.
2: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
0: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure, i ja saps, escolta fogots, i si no pots escoltar d'on de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
2: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
0: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
6: Senyoria, aquest Paraules Habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
7: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
6: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
7: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón, jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera.
6: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
7: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo, el termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
6: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
7: Això és un... diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions. I si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit. Aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
6: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
7: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tan de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
6: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
7: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. Penso que hi ha una voluntat també de... com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys... quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donaven, et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
6: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
7: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de fal·lac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar, no, s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil, vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho, tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar, també.
6: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
7: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
6: I solventar? La llei solventa res?
7: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic. Això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem, més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? Llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
6: I atenció, n'hi ha un altre que sembla incorrecte, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be knock. Ring
7: letters through your door. Postman. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català, com tenen altres llengües com el francès o el castellà. No és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
6: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
7: En l'àmbit jurídic tenim d'una banda la terminologia, i després, de manera més àmplia, s'obrim el focus i el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí.
6: Però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
7: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència a la que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-lo sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Espero que vosaltres també estigueu a l'altre costat i junts puguem començar aquesta nova temporada de nou després d'aquest calorós estiu amb aquestes temperatures altes, però que ens ha fet també desconnectar de totes les obligacions i no obligacions que al final tots tenim, no? En qualsevol cas, l'estiu és una de les èpoques més esperada, més desitjada, que rebem, tot i que tinguem aquestes temperatures tan altes, doncs amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i serveix per descansar, oi, Miquel? Miquel, bon dia!
1: Què tal? Molt bon dia, Núria.
0: Hola, hola.
1: Com estàs? Quant de temps?
0: Quant de temps, amigo?
1: Ja estem aquí de nou.
0: Ja estem aquí, ja hem fet el descans de l'estiu. Allò que semblava que no s'acabaria mai, que, uau, dius, 4 setmanes per endavant, tota una vida.
1: Sí, un viatge molt llarg i al final tornem a estar aquí.
0: I al final,
1: de partida.
0: Bueno, i és important, tornar a estar aquí, perquè déu-n'hi-do també amb la quantitat de coses que passen al món, no? I també quan agafem el cotxe i viatgem, tu que has viatjat molt aquest estiu, segurament que t'has trobat accidents a la carretera, per això dic, tornar també és important, no? Estar aquí un altre cop i d'alguna manera retomar nostres rutines, que diuen que això és molt bo. No sé jo, Miquel, tu què dius?
1: Jo ja tenia ganes, la veritat.
0: Sí?
1: Jo ja tenia ganes
0: no
1: de tornar,
0: crec.
1: En certa manera.
0: Sí?
1: Sí, de tornar sobretot a la rutina.
0: A la rutina.
1: Sí. No sé si a tu et passa el mateix, que arriba un punt que dius, ja en tinc prou.
0: Jo ja estava tan a gustito.
1: Sí?
0: Mira que abans sí que me'n passava, Quan tenia la teva edat sí que em passava això, que tenia moltes ganes de tornar. Però vas fent gran i dius, a mi ritmo, a mi m'agrada mi ritmo. I a mi ritmo és, jo m'aixeco quan el cos es desperta, sense despertador, Cuando quiere el cuerpo. M'aixeco, esmorzo el meu cafè amb llet i em poso a llegir.
1: És a dir, per tu les vacances és com un cap de setmana etern, no?
0: Sí,
1: llarg.
0: Llarg.
1: Molts dies.
0: Sí. I a més, com que fa caloreta, doncs pots aprofitar també les terrasses, no?
1: Per sortir... No parlis de la caloreta, que abans parlàvem, abans d'entrar en antena, d'aquestes temperatures tan
0: extremes,
1: elevades,
0: sí.
1: Que aquesta setmana entrem també en aquesta pujada
0: un altre cop
1: de temperatures.
0: Cop, que diuen que de 38 a 40. Sí, però és veritat que a primera hora, a les 9:30, surts al balcó i pots estar una estoneta, un parell d'hores. Després ja t'has de ficar cap a dins, perquè clar, és el que diem, no? Però està bé això de relaxar-se i després ja si surts i marxes d'aquí cap allà, doncs encara millor, no? Perquè sí que és veritat que la calor, estant de vacances, es porta d'una altra manera que treballant, no?
1: La veritat és que sí.
0: Bueno, sobretot
1: si estàs a casa i acondicionat. No?
0: Ja, home, això és el millor. Tu que aquest any has provat això, què tal?
1: Molt bé, la veritat és que no volia sortir de casa.
0: És que és això. Sí. És el que passa, no? Sobretot aquelles primeres 2 setmanes de l'agost, que van ser duríssimes,
1: dures,
0: perquè sí, portàvem temperatures de 38-39, i a més, el pitjor, perquè per mi la calor cap al migdia, per mi és lo normal, no? Per mi el que ja no m'agrada o no és tan normal és les nits a 25, 26 i 27 graus. Això no m'agrada gens.
1: Aquestes nits tropicals o tòrrides, no?
0: Sí. Molt tropicals, sí. La veritat és que això se m'ha fet a mi... Ostres, menys mal que em van arreglar l'aire condicionat, que tenia un espatllat, i he pogut passar el mes d'agost molt bé, molt més que el mes de juliol, que el juliol no tenia aquest aire condicionat, i ho he notat molt a l'agost. Ara també s'ha notat molt a la factura de la llum d'aquest mes.
1: Clar.
0: El tacatà ha estat impressionant. Vull dir que ara tenim a l'hivern amb el gas, amb la calefacció, que anirem tots... Al final hi ha una nova normativa que haurem de posar tot elèctric, no? Diuen?
1: Molt probable.
0: El 2030
1: molt
0: em sembla
1: probable.
0: Que...
1: Aquesta
0: és la intenció. Llavors, és igual, tindrem a l'hivern el sablazo de la luz o del gas, i a l'estiu el sablazo de l'aire condicionat. I és que al final ens tenen collats per tots els costats.
1: No parlem dels carburants també, que
0: això ha estat...
1: preus rècord aquest estiu.

0: més concretament en període de vacances.
1: Tu ho saps de primeríssima mano.
0: Bueno, clar, quan viatges i viatges amb el cotxe i has de posar benzina o dièsel, en aquest cas dièsel, que és el vehicle que porto, increïble.
1: Abans el dièsel era el més econòmic, ara està per sobre de la gasolina.
0: Sí, sí, sí, com 20 o 30 cèntims per sobre de benzina. Sí,
1: a més a més, Miquel, diuen, és que la guerra. Portem ja quants anys en guerra? Portem molts anys en guerra. Vull dir que excuses com aquesta ja no serveixen per pujar, per apujar el combustible. A més, ho fan el mes de juliol i agost, sobretot a l'agost, que saben perfectament que és quan la gent ha d'agafar el cotxe per desplaçar-se.
0: Sí, perquè des d'ahir tenim aquesta rebaixa d'entre 10-20 cèntims per litre.
1: Clar, que això ja es nota.
0: Sí, sí, sí. Que, bueno, és una... Però ens han... es retalla una mica, en certa
1: una
0: manera,
1: mica.
0: En certa manera, el preu del combustible.
1: Però ens han deixat tot l'estiu amb aquesta pujada brutal del combustible, perquè... passes per caja.
0: Sí, prop de, bueno, molt a prop dels 2 euros per litre de dièsel, i la benzina per 1,60 o 1,70, depèn també les marques o
1: clar,
0: aquelles bencineres, no? Depèn a on acostumis a posar aquest tipus de carburant. Però sí, sí, preus impressionants. En la benzina. Jo crec que sortia més a compte agafar un
1: vuelo, no?
0: un avió o agafar un vol, sí, per traslladar-se
1: a on sigui,
0: a algun dels indrets que tinguessis pensat per aquestes vacances, perquè el cotxe realment era un pal passar per la bencinera a omplir el dipòsit.
1: Sí, estem parlant de que potser un viatge llarg, no sé, Andalusia, Galícia... Estem parlant de 200-250 euros, no?
0: Doncs sí, mira, jo m'han sortit més o menys aproximadament uns 500 euros en preu de carburant, sí. Sí, sí, viatges de 1.000 i pico quilòmetres.
1: Has fet dos viatges llargs.
0: Sí, jo he fet dos viatges llargs.
1: Has fet els càlculs, sí. I al voltant de 500 euros. Clar, aquí no tens ni el menjar, ni el sopar, ni l'esmorzar, res, gasolina.
0: Només gasoil, en aquest cas només gasoil.
1: De veritat que és molt trist tot això, que patim els usuaris a tots els nivells. Vull dir, és que ens prenen el pèl.
0: Bueno,
1: de quina manera?
0: El sector del transport està molt rebotat perquè...
1: Clar, home,
0: ho diràs. Haver de pagar aquests imports és impressionant. O sigui, per una persona que és autònoma, que s'està dedicant al transport i que ha de pagar, en aquest cas ja no parlem d'aquesta quantitat, que estem parlant de 1.000 euros, inclús.
1: Un transportista
0: ha de posar en un dipòsit, a lo millor es gasta 1.000 i pico d'euros en omplir un dipòsit.
1: Clar. I després tot això també repercuteix a l'hora de comprar, no? Diu encara al setembre i a l'octubre també la cistella de la compra pujarà moltíssim degut a tot això que estem patint. No sé, mira, de veritat que al final és el que diem sempre, lo comido por lo servido, no? Treballem, ens paguen i nosaltres paguem. I si pots fer vacances, ja te puedes dar con un clavo en los dientes, no? Si no, ni eso. Hi ha molta gent que no ha pogut fer vacances aquest any, molta gent que s'ha quedat al poble i molta gent que porta molt de temps sense fer vacances. Perquè és veritat, la gasolina, la cistella de la compra, la llum... El gas, els carburants, és que és tot, al final és tot.
0: Es fa dur, sí, sí. L'economia, la veritat, és que apreta i no està la cosa...
1: Per tirar coets,
0: no,
1: la veritat és que no.
0: No està molt potable com per fer moltes escapades o moltes sortides o molts plans, no? Mm-hmm. La veritat és que sí.
1: De totes maneres, Miquel, les vacances bé, no?
0: Sí, les vacances bé. Hem pogut descansar, hem pogut desconnectar, veure família i carregar piles... I se'n tornem i comencem curs com els nens.
1: Com els nens, sí, que començaran...
0: Sense vaga, perquè els nens comencen la setmana que ve, dia 8, però no saben si en vaga...
1: Començaran o no començaran.
0: O no hi haurà vaga,
1: també
0: perquè
1: hi ha vaga.
0: El sector educatiu...
1: Està mogut. I també el sanitari. El sanitari també estan plantejant-se fent vaga d'aquí pocs dies. Estarem informats, anirem explicant la jugada. Avui acabem de començar, avui també... Doncs hem començat doncs amb alguna dificultat tècnica quan tornem de vacances. De vegades els ordinadors estan una mica allò adormits o de descans i s'han relaxat.
0: Tants dies apagats.
1: Clar, s'han relaxat.
0: Quan tornen a
1: posar-se
0: en marxa els hi costa una mica.
1: No volien. Ens ha costat una mica. Però bueno, aquí estem ja de nou, el Miquel Zafra, la Núria Catxan.
0: Tu què tal les teves vacances?
1: Bé, Miquel, bé. Bé, sí.
0: Has pogut descansar?
1: He pogut descansar, he llegit molt.
0: Bueno, i el tema de l'eclipse què?
1: Ai, l'eclipse. Mira, el vaig veure. Sí.
0: El dia 12 va ser com un antes i un després, no?
1: Doncs mira, jo ja havia tirat la tovallola perquè no trobava les ulleres i ho tenia molt clar, sense ulleres no miraria res. No seré negacionista i sobretot si m'afecta directament a la vista, i pensava, mira, no veurem res, ja ho veurem al telediario, a les notícies o on sigui. I com que estava a Tarragona, en un hotel, ens van deixar, van fer l'habitació, i quan vam arribar d'esmorzar van veure que ens van deixar allà sobre la taula, sobre el llit, dues ulleres per veure l'eclipsi aquell mateix dia.
0: Quin detall, clar, perquè el tema
1: detall,
0: de les ulleres estaven superbuscades, bueno, esgotades a tot arreu.
1: Sí, aquí a la farmàcia, a la Balcells, vam parlar amb la Carme perquè ens guardessi alguna i em va dir, estan esgotades, he demanat més però no n'hi han. Vull dir que sí, era molt difícil trobar les ulleres. Jo ja havia desistit, dic, mira, pues no lo veremos i ja està, no passa nada. I ens van deixar aquell detall a sobre el llit, i fixat, des del balcó, que era una tercera planta, estàvem molt amunt, llavors vam poder veure des de la mateixa habitació el...
0: Bueno, escolta'm, tot això,
1: un luxe.
0: Una privilegiada, eh?
1: Sí,
0: de
1: la
0: poder,
1: veritat.
0: Des de l'habitació veure aquest fenomen.
1: De pensar que no veuríem res...
0: Això sense buscar-ho.
1: Sense buscar-ho, perquè a més ens van explicar que on estàvem nosaltres no es veia, perquè el sol es ficava abans per la muntanya i hauríem de desplaçar-nos a un altre lloc, un altre poble de Tarragona, que per cert ens van dir, està tot saturat.
0: Hi havia pobles que havien penjat el cartell de completo,
1: sí,
0: allò
1: sí,
0: pràcticament
1: la policia no deixava,
0: a l'entrada del poble.
1: Sí, la policia sí. No deixava entrar. Va ser una mica allò, l'autopista va rotar, vull dir, una mica caos. I jo, nosaltres el vam veure tan agustito allà a l'habitació, després vam sortir a donar una volta i tal, però sí, a l'eclipse el vam veure molt bé. I clar, curiós, no deixa de ser curiós. Jo no és el primer eclipse que veig, però mira, aquest se li ha donat molt bombo, i el dia 28, la setmana passada, la lluna...
0: Sí, vam tenir un de lluna. Sí,
1: aquest no s'ha fet...
0: No, clar, aquest va ser de matinada, això clar. Ja per la gent que va aguantar o que es va despertar per veure aquest fenomen. Jo no el vaig veure, tampoc el de lluna.
1: El de sol sí
0: que el vaig veure també de retruc, en certa manera, perquè tampoc era buscat, però venia d'una ruta i aprofitant la tornada que passava per aquestes terres de l'Ebre, Tarragona, i que era el punt allò més o menys clau, vaig parar en aquell moment de l'eclipse per veure aquest fenomen i després vaig continuar ruta. O sigui, va ser allò aprofitar el moment i la ruta que estava fent per veure aquest fenomen. Però hem tingut... Bueno, tinc moltes ganes de parlar amb el Miqui, que el Miqui justament aquell dia m'envia una foto, el Miqui Barba, al costat de Brian May, el guitarrista de Queen, tots dos, allò abraçats, i dic, Miqui, què fas amb aquest home? Jo sé que el Brian May és astrofísic,
1: sí.
0: Ja sabia que ell, de fet, va haver de deixar la carrera que estava estudiant...
1: Per la música,
0: sí, per tot el fenomen de la banda Queen, quan van començar allò a...
1: Això ens ho explicarà ell, eh?
0: Ell ens ho explicarà, sí, però jo ja sabia que Brian May era astrofísic perquè, i a més va acabar la seva llicenciatura o es va fer... doctor honoris causa d'aquests que al final els acaben fent com un reconeixement, no? Més enllà de la carrera en si, perquè havia estat amb un observatori a La Palma, l'observatori de La Palma, i allà ens havien dit que el Brian May era un habitual, que acostumava a anar molt sovint allà a veure fenòmens i a estudiar i a documentar-se de coses, no? De nivell...
1: Clar.
0: De la seva passió, que és l'astrofísica. I jo sabia que ella era un expert en això, i bueno, molt curiós, es veu que estava en aquest cas, va canviar, a més molt, de manera molt sàvia, no? Perquè el Mickey estava en un dels punts calents per veure perfectament aquest fenomen, que era Teruel, i allà on està el Mickey, molt a prop de Torrijas, tenen un observatori i es va desplaçar Brian May en aquell observatori per veure aquest fenomen, no?
1: Sí, sí, el Mickey ens va enviar la foto, segurament que mig món tornés, que segurament sabran que va estar amb aquest gran de la música i segurament va, ens explicarà coses curioses quan arribi, que suposo que encara estarà a Torrijas, dic jo, eh? Perquè encara em sembla que li queden uns quants dies de vacances. Però sí, sí, jo justament pel matí vaig també escoltar aquesta notícia de que el Brian May es desplaçava i anava cap a Teruel i tal, i per la tarda el Mickey m'envia també aquesta fotografia, em vaig quedar, dic, ostres, mira, casualidades de la vida, no? I sí, sí, li va tocar a ell, ja ens explicarà més detalls. I res, ha passat el mes, al final, molt ràpid, com diu el Miquel, molt ràpid, i ja estem aquí. I nosaltres ara encara ens passarà aquest mes de setembre més ràpid, perquè,
0: sí, perquè anem cap a la festa major, eh?
1: Clar, anem cap a la festa major.
0: També, sí, escalfant motors, que també hem gaudit d'aquestes festes majors d'altres pobles de la comarca.
1: Això mateix, que han estat les de Granollers, els blancs i els blaus, han estat de Vallromanes, i ara ens toca a nosaltres, a Montornès. Montornès és la darrera festa, també Sant Fos,
0: Martorelles,
1: Martorelles, no Sant Fos, Martorelles. I res, i seguim i sumem, i acabarà l'estiu, i d'aquí no res estarem parlant de torrons. Però abans, festa major, sisplau. I justament, doncs d'això parlarem una estoneta a continuació, però jo crec que val la pena que comencem amb una mica de música, no? Perquè els seguidors, els oients de les mañanes diran, mira, ja han arribat els de la ràdio, s'ha acabat la música, eh? I ara molts que diran, ja no hi ha música. Doncs va, una mica, eh?
0: Doncs vinga, va.
1: Molt
0: has
1: bon
0: escollit
1: dia.
0: Un grup que ha sonat molt aquest estiu.
1: Mira, és la musiqueta que vam triar per la Falca d'aquest estiu, de les mañanes. A mi m'agrada molt i crec que, per què no, començar amb ells i recordar que, ostres, quan s'acaba el diumenge és un drama, però hem de fer que no sigui un drama, perquè si no la vida seria molt trista. Són els Catarres i Diumenge sense drames.

0: Tots els dies que vindran.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Nosaltres ens endinsem dins, i valga la redundància, del programa de les activitats que començaran el proper 7 de setembre i s'allargaran fins a diumenge 27. Hi haurà propostes culturals, festives, esportives, de tota mena. Els actes centrals començaran dijous 17 de setembre, així que per primera vegada el festiu local serà divendres en compte de dilluns. I és que Montornès ja ho té tot preparat per celebrar la Festa Major de 2026. Enguany, la comissió de festes, formada per representants d'entitats professionals municipals, ha desplegat gairebé 60 activitats culturals, festives i esportives. I ja sabeu, aquests dies doncs, tenim ja la sort de tenir el programa a casa. Durant els darrers dies d'agost s'han anat repartint i tothom suposo que té ja aquest programa. Si no podeu anar a buscar-ho, a l'Ajuntament trobareu. Però s'han fet bústies per tot el poble. I la gran novetat d'enguany de la nostra Festa Major és que ha canviat el dia festiu. De dilluns a divendres. Això vol dir que els actes centrals començaran el dia 17 i s'allargaran fins al dia 20, que és diumenge. Dilluns no hi haurà cap activitat. Com a tret d'inici es manté el fotocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès, el pregó, que anirà a càrrec del montornesenc Miguel Santiago del Hoyo, el noi que va crear aquestes postals a la ciutat, i serà la novetat que canvia d'ubicació, perquè aquest pregó serà a la Pau Picasso. Hi ha una altra de les activitats importants de la Festa Major que ha aconseguit fer-se un foradet, que és el Sarau. El Sarau per Festa Major, que ja des de l'any passat organitza el Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, que impulsa aquesta proposta, que se celebra dissabte dia 19 al Parc dels Gegants. Hi participen diversos establiments amb la venda de begudes, plats i també tapes. El Parc dels Gegants es tornarà a convertir en l'espai gastronòmic per excel·lència de la Festa Major amb la segona edició del Sarau. Enguany tindrà lloc dissabte 19 de setembre a partir de les 12 i fins les 6 de la tarda, un cop finalitzi el concert programat allà al mateix recinte. Bé, dir que la gran novetat d'aquesta edició del Sarau serà la venda unificada de tíquets amb una guingueta exclusiva a l'entrada del parc. Es podran comprar de manera anticipada el mateix dia a partir de les 10 i també durant l'esdeveniment. Es recomana, això sí, portar-hi el got reutilitzable de casa per estalviar diners i no generar masses residus. Aquest esdeveniment, que ja sabeu que consisteix en menjar al carrer, allà al Parc dels Gegants, compartir germanor amb veïns i veïnes, acabarà amb un concert amb el Tapeo Son System, que són un grup que doncs, versionen cançons que són molt estimats a Montornès, que hi han vingut moltes vegades i que ens faran passar una tarda meravellosa a les 4 de la tarda d'aquest dissabte 19 de setembre. I deixant una mica de costat la festa, que la deixem lo justo, perquè divendres tenim convidada a les 10 i mitja a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, per parlar de totes les novetats de Festa Major d'enguany i també per parlar dels punts forts de la festa. Bé, deixant de costat la Festa Major, anem a recordar altres qüestions com aquestes noves formacions dins el programa Les Entitats al Dia, i és que aquesta tardor s'oferirà una sessió informativa sobre seguretat alimentària i l'abordatge de les violències masclistes. També hi haurà dues trobades més enfocades cap a la correcta gestió econòmica d'una associació. És la desena edició del programa Les Entitats al Dia i torna a posar-se en marxa amb trens formacions adreçades a les entitats i associacions del municipi. Totes es desenvoluparan de manera presencial a l'hotel d'entitats situat al carrer al carrer Blas Infante, número 7. En parlarem de totes aquestes activitats més endavant. Avui una pincellada. Una pincellada també per recordar les inscripcions per al primer trimestre dels cursos de català per persones adultes. El període d'inscripcions comença el 14 de setembre i les persones que necessitin demanar una nova prova de nivell ho podran fer de l'1 al 4. Avui és 2, demà és 3 i fins al divendres 4 teniu oportunitat de demanar aquesta prova. Demà ens visita la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès a les 10:30 i ens donarà detalls. I hem tornat de vacances i ens hem trobat amb la sorpresa de la tancada del tancament del Frankfurt Vélez. Després de gairebé 3 dècades, els propietaris han abaixat la persiana. Avui hem tornat a la ràdio i ens hem trobat aquesta persiana abaixada ja amb un cartell de se vende o se alquila o què posa, Miquel, al cartell?
1: No sé, és de les finques que no sé en aquest cas si està a la venda, si està en lloguer, com tu dius, no ho sé, però a mi m'ha sorprès molt veure aquest matí aquestes persianes a baix i no veure el Jesús a la porta com veia cada dia.
0: Ahà. Doncs jo ho vaig veure a les xarxes socials durant aquesta darrera setmana i també ha estat una sorpresa. Els propietaris han abaixat la persiana aquest estiu per motius personals. El popular Frankfurt Vélez ha tancat després de 29 anys d'activitat. El Jesús i l'Àngela, els que regien aquest establiment, han decidit abaixar la persiana per motius personals. Durant 29 anys, exactament, han estat molt feliços lluitant junts per aquest negoci. A vegades la vida canvia d'un dia per a l'altre i s'han de replantejar el camí. Han tancat després d'aquesta etapa i ara comença una altra etapa. El Jesús i l'Àngela volen agrair el suport a la seva clientela durant tots aquests anys. No poden marxar sense dir gràcies de tot cor i que doncs s'han sentit molt estimats. El Frankfurt Vélez, que està aquí davant la ràdio, està situat a l'Avinguda de Catalunya, el número 29. Han estat durant anys un punt de trobada i un establiment implicat en les activitats que se realitzen al poble. Entre d'altres, han participat en actes amb les penyes, la xarangada dels Bartomeus, el bravatur dels Perantons. També han col·laborat amb el programa del voluntariat per la llengua, del Consorci per la normalització lingüística, promovent l'ús del català i en tot allò que se'ls ha demanat. El Jesús i l'Àngela, doncs, per qüestions personals, han decidit tancar el seu negoci i des d'aquí, des de la ràdio, també volem desitjar-los molta sort, una abraçada molt forta. Gràcies per tot aquest temps que heu dedicat a la gent del poble i jo no descarto la possibilitat de que ens visitin aquí a les mañanes el Jesús i l'Àngela, que vinguin i que estiguin una estoneta amb nosaltres explicant el que vulguin, però parlant de la seva experiència al món de la restauració durant 3 dècades, que això és difícil, molt difícil d'arribar-hi, i més amb aquest temps que corre. Doncs des d'aquí, una abraçada ben forta a aquest matrimoni, al Jesús i a l'Àngela, i molta sort en aquesta nova aventura que comença per ells, oi?
1: Molts ànims i una abraçada molt forta per tota la família.
0: Doncs res, ja arribem al punt quan són les 10 del matí i 36 minuts que he d'explicar que avui és el Dia Global de la Adquisició del Talent. I és que el primer dimecres de setembre se celebra aquest dia. En un món que evoluciona ràpidament, la gestió del talent ha esdevingut una pedra angular per a l'èxit i per a les organitzacions. Cada any, el Dia Global de l'Adquisició del Talent celebra la importància d'identificar d'atreure i de retenir els millors talents de totes les indústries. També us haig de dir que és el Dia Internacional de la Criança Respectuosa i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Avui, 2 de setembre, és el sant de Raquel, Almaquio, Licinio, Ingrid i Beltrán. Felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia meravellós. Avui us diré que és l'aniversari de la Salma Hayek, l'actriu mexicana, celebra el seu aniversari, 60 anys. Lennox Lewis, boxeador britànic, 61 anys. I Keanu Reeves, l'actor canadens, que va néixer al Líban, avui està d'aniversari i compleix 62 anys. Felicitats a tots ells, a totes les persones que potser no són Salma, ni Lennox, ni Keanu, però també estan de celebració, d'aniversari, no? Que avui en dia és important això de celebrar. Jo crec que hem de celebrar tot a la vida, perquè de vegades és difícil, no? No sabem mai quan marxarem. Llavors, avui, Maria Luisa, felicitats. I Esther Molina, Monteix, l'Esther, felicitats. També la Maria Tortosa, felicitats, que tingueu un meravellós dia i que gaudiu molt del vostre dia. Nosaltres des d'aquí volem, com sempre, desitjar-vos un dia meravellós. Nosaltres avancem en aquest matí de dimecres, que avui no és dilluns, eh? Avui ho portem amb una altra estela, perquè avui és dimecres, estem ja a meitat de setmana, com aquell que no vol la cosa, i per què no escoltar la Madonna? L'en recordeu? Com oblidar la gran diva? Encara està en actiu i té uns quants anys també, Madonna. Doncs vinga, una estoneta de Madonna.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Doncs atenció, perquè avui, tot i que el Miquel i jo hem estat parlant una gran estona, encara ens queden temes que tractar, sobretot d'àmbit més global. Sí que avui escoltarem a l'Alejandra de Martino, és la nostra astròloga, i parlarem amb ella de les fortaleses de los horóscopos. Qui són aquells horòscops o quines són les seves fortaleses que destaquen? Doncs avui, sobre la taula, astrologia. I una mica més tard, cap a les 11:30, hem convidat a la Yasone Sánchez, que ens parla del Reiki com a alternativa per millorar o estabilitzar les nostres emocions, el nostre cos. De quina manera podem nosaltres mateixos aplicar-nos Reiki i per què serveix. Hem parlat moltes vegades del Reiki, però és una teràpia alternativa que funciona fins i tot a molts hospitals. Per això val la pena, doncs, fer un esforç i intentar aprofitar-la, perquè tots podem fer Reiki. Bé, aquestes són algunes de les qüestions que us portem avui, primer dia després de l'estiu, aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I ara anem, com sempre, a la informació de servei. Connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Bon dia, Noelia.
6: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 32 graus a Sabadell i 31 a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui continuarem amb temps estable, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui a Montornès, és la Farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93572 1110.
7: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074, Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bé, com dèiem, en l'àmbit més global, aquest estiu ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, que diuen les dades. El Meteocat ha indicat que s'han registrat temperatures de 40 graus, a més, durant 20 dies continuats, i a Barcelona s'han viscut 59 nits tòrrides. A l'estiu meteorològic de 2026, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost, ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons han revelat el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. La temperatura mitjana del país ha estat 3 graus superior respecte a la registrada entre el 91 i el 2020, a més del 80% del territori català. Al Pirineu Occidental, a la Plana de Vic i punts de l'interior, la temperatura mitjana ha superat 4 graus. S'ha superat els rècords de calor dels estius de 2003, 2022 i 2025, que fins ara eren els més tòrrids. Doncs aquest 2026 encara més. I és que a l'estiu ha deixat més de 5.200 morts per calor, per onada de calor, tot un rècord històric a Espanya. A l'estiu de 2026 ja és el que més mortalitat estimada per calor ha acumulat a la sèrie històrica. Segons el sistema Momo, elaborat per l'Institut de Salut Carles III, el 16 de maig al 30 d'agost, des del 16 de maig fins al 30 d'agost, encara queda tot el setembre per saber, però s'han registrat a Espanya 5.232 morts que estan atribuïdes a les altes temperatures. Com hem dit, encara queda tot el mes de setembre. Mai no s'havia aconseguit una xifra com aquesta. Des de 2015, any en què van començar a fer registres fins ara de les persones que morien degudes o degut a la calor, doncs a l'estiu amb més mortalitat per calor havia estat el del 2022 amb 4.789 morts. Darrere havia el 2025 amb 3.832 morts i el del 23 amb 3.035. Però aquest ha superat totes les estadístiques, aquest 2026, amb 5.232 morts. I res, l'atur, canviant de tema i deixant la calor de costat, l'atur torna a créixer a l'agost per la finalització dels contractes d'oci i lleure de l'estiu. Baixen les afiliacions a la Seguretat Social i Catalunya suma 329.468 més parats que al juliol. Catalunya ha tancat a l'agost amb prop de 15.000 parats més que el mes anterior per la finalització dels contractes de temporada d'estiu. Aquesta data suposa un augment del 4,63% respecte al juliol i consten registrades com a parades 329.468 persones. Doncs déu-n'hi-do la pujada a Catalunya. Hem de dir que és la comunitat autònoma on més ha pujat a l'atur, 14.694 persones, seguida de lluny de Madrid amb 6.881 i la Comunitat Valenciana a 5.847. Només a Ceuta s'ha reduït el nombre de persones aturades amb 148 persones. Res, doncs aquí tenim les estadístiques que també ens toquen de prop, perquè l'atur ha pujat també a Catalunya després del mes d'agost. I aquestes són algunes de les notícies que hem triat avui, que fan molta mirada en temes que tots coneixem, com les temperatures, la calor i també l'atur. Tot i que l'estrella de totes les notícies ha estat la pujada del combustible durant els mesos d'estiu. Bé, deixem l'actualitat i ens centrem de nou en tot allò que fa referència al nostre poble i amb nosaltres mateixos, a Montornès.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Silenci, sisplau.
5: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: La nostra companya Mireia Toledo ens ha deixat aquesta informació que fa referència al Centre Juvenil Espúnic, que ha estat obert durant el mes d'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'han ampliat l'oferta d'activitats i s'han contractat monitors i monitores a través de la Fundació Rei Recursos Educatius per la Infància en Risc. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, ha informat que durant aquestes setmanes el jovent que s'ha apropat a l'equipament ha estat divers, tant per realitzar activitats lúdiques com educatives.
4: L'Espúnic s'ha convertit doncs, en un espai de trobada per tots aquells joves que durant el mes d'agost doncs, han pogut viure l'estiu aquí a Montornès, ha sigut un refugi climàtic, han tingut oportunitat per fer doncs, activitats de lleure, activitats més dirigides a l'hora de jocs de taula que compleixen unes normes i uns requisits, però també jocs de ping-pong, però també ha sigut molt interessant perquè hem tingut adolescents o joves que s'han vinculat a l'hora de fer tasques educatives, a portar deures, a fer estudis previs doncs, a una selectivitat que pugui haver-hi ara al setembre, a incorporacions de cicles formatius i que fan proves d'accés, i la veritat que ha estat molt interessant trobar doncs, aquesta barreja de joves que han utilitzat l'Espúnic.
3: De la Rosa ha valorat molt positivament haver pogut tenir l'equipament obert perquè, segons ha dit, és una manera de continuar fent xarxa entre els nois i noies i oferir un espai a aquells joves que no marxen del poble durant l'estiu.
4: No tots els joves tenim l'oportunitat potser de sortir fora del municipi durant els mesos d'estiu i tenir aquests espais de referència doncs ja no només que et fan tenir aquest sentiment de pertinença amb el municipi, sinó que et vincula directament amb propostes alienes al que és el centre, però que estan molt vinculades també, i això doncs genera aquesta xarxa, no? aquest múscul. Aleshores, per nosaltres, aquests petits vincles i aquestes petites situacions quotidianes que es generen a l'equipament, per nosaltres són de valorar molt positivament.
3: La subvenció de la Diputació, a més de la obertura de l'Espúnic a l'agost, també ha permès complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com ara més sortides als parcs aquàtics i activitats noves, com un taller de primers auxilis o una setmana d'acampaments.
4: També s'han ampliat totes aquelles activitats que van sortir de l'Assemblea Cosmos que estaven vinculades a l'estiu jove. El que s'ha fet ha sigut com una duplicitat i una millora de qualitat en aquestes activitats. En quin sentit aquesta millora de qualitat? Doncs havia una de les propostes que va sortir, que era fer una acampada a Masferrer. Nosaltres l'hem revertit en uns campaments on els adolescents han marxat durant 5 dies.
3: Doncs després de l'estiu, el Centre Juvenil Espúnic recupera el seu horari habitual.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Let's go surfing now,
1: everybody's learning how, come on. A dos minutets per arribar a les 11, ens anem directament cap a l'actualitat amb els companys de l'Aixal. De seguida hi tornem, no marxeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Michael Jordan va néixer a Brooklyn, Nova York, el 17 de febrer de 1963. Va ser el quart fill de James i Deloris Jordan i des dels 7 anys es va criar a Wilmington, Carolina del Nord, on va començar a practicar el bàsquet. El 1980, quan tenia 17 anys, va obtenir una beca per jugar a la Universitat de Carolina del Nord. Allà va guanyar el Campionat d'Estat de la segona divisió. El 1983, amb 20 anys, va ser seleccionat per primera vegada per un conjunt nacional nord-americà. Un any després, els Chicago Bulls el van elegir en el draft anual de la NBA. Des del 87 fins al 93 va ser el millor anotador de la que diuen que és la millor lliga de bàsquet del món. Tenia una mitjana per partit de 32 punts. El 84 Michael Jordan va tocar el cel amb les mans. Va formar part de la selecció nord-americana de bàsquet que va aconseguir la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Los Angeles. També van penjar-se la medalla d'or a les Olimpiades de Barcelona 92. La selecció va passar a anomenar-se Dream Team, l'equip dels somnis. Jordan va brillar al costat de grans jugadors com Magic Johnson. Cada partit era una càtedra amb show incorporat, on el bàsquet passava a ser un joc d'escacs perfecte i subtil. Jordan va jugar al Chicago Bulls durant 13 temporades, va guanyar 6 anells de campió de la NBA i va ser nomenat el jugador més valuós de la lliga, MVP, en 5 ocasions, una fita absolutament històrica. Però el 93, una desgràcia familiar el va allunyar de les pistes. El seu pare, addicte al joc, va ser assassinat. Michael Jordan va patir una profunda depressió i no va dubtar a retirar-se del bàsquet quan tenia 30 anys. Però, addicte a aquest esport, no va trigar a tornar. El 95 i al seu màxim nivell va lluir de nou la samarreta dels Bulls, on va aconseguir 3 lligues més i un cop més Jackson va ser el màxim anotador. Amb Jordan a l'equip, els Chicago Bulls van ser novament imparables. Jordan va anunciar la seva segona retirada de la NBA el 13 de gener de 1999. Un any després, el 2000, va apropar-se de nou al bàsquet sent accionista i director d'operacions dels Washington Wizards. Uns mesos després, no ho va poder evitar i va anunciar la seva tornada oficial a la pista de la NBA. Després de 2 temporades com a jugador i accionista dels Wizards, Jordan va anunciar, ara sí, la seva retirada definitiva com a jugador professional. Amb 40 anys d'edat, va decidir deixar allò que més estimava, el bàsquet, i que per tothom era el més gran jugador de la història. Retirat d'aquest esport, es va convertir en la imatge de grans multinacionals com Nike, McDonald's i Warner Bros.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.